0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

Amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 de

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors,
1: dues
0: hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: els videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: Nutreta.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
3: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
2: Aquest matí, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i alguns ministres participaran en una jornada sobre emigració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
2: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Venezuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa.
4: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una presumpta trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
2: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, lista compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Muckels i Eduard Farelo. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
4: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social.
5: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
4: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
2: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar un gol en el temps reglamentari a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora dels setzens de final i el Paraguai jugarà els vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria França-Suècia.
4: El Brasil s'ha classificat per a vuitens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora el Marroc, Països Baixos de setzens, es jugarà pròrroga. Els neerlandesos s'han avançat amb un gol de Gapco i el Marroc l'ha empatat al minut 90.
2: El Barça espera poder fer oficial a les properes hores la marxa d'Ansu Fati a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana ha anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
1: Fins aquí les notícies. Les

0: dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny, últim dia del mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva, nit tòrrida del litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia, això sí, la calor tornarà a ser intensa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Farners el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 41 anys el nedador americà Michael Phelps i nosaltres ho celebrem recordant una cita seva que diu: no posis límits a res. Com més somies, més lluny arribes.
0: Molt bé, quines frases que ens portes últimament. Molt intenseta. Bé, hem arribat al dimarts, segon dia de la setmana. Això vol dir que també ens queda un despertador menys. Aquesta és l'última setmana de la temporada dels matiners i cada dia ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir de llit amb optimisme i no us negarem que ens encanta que la vida soni com un musical.
2: Listen, if we can pull this off, this day will go down in history for me. March 23rd.
3: No. Your historic day is not the 23rd, it's the 24th.
2: Why do you mean the 24th?
3: It's 2:30 already.

Biologia. Avui li ha tocat el torn al musical Singing in the Rain. Aquesta és la versió britànica que es va presentar a Londres l'any 2012. El títol no és cap misteri, es diu Good Morning. És interpretada pels tres protagonistes després de passar tota la nit buscant una solució a un problema relacionat amb una pel·lícula. Quan finalment troben una bona idea, esclaten d'alegria i canten aquesta cançó plena d'energia i d'optimisme. Good Morning, de fet, té tots els ingredients necessaris per contagiar-te de felicitat, un ritme alegre, esperança, entusiasme, humor, talent i creativitat. Elements, de fet, molt característics dels grans musicals de sempre. En resum, aquesta cançó, que serveix per despertar-nos avui dimarts, és molt més que una simple cançó. És un símbol de l'optimisme, del treball en equip i de la màgia del cinema musical. No en va, de fet, és una de les escenes més recordades de Singing in the Rain. La llum al final del túnel, els arbres ens deixen mig veure el bosc, no hem fet dos passos enrere per fer-ne un endavant, tot el contrari, nosaltres som de la vall que fa baixada, i la baixada d'aquesta setmana és de les més gustoses de la temporada. La resta que segueixi sent com un musical. I és que amb un despertador menys, només ens cal començar el dia fent uns saltets acompassats amb les sabates de claqué posades.

0: l'Espai. El Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ara mateix, Marroc, Països Baixos, sí, en temps de
1: mira,
0: pròrroga, no? Mira,
1: que està a punt de marcar Marroc, i gol de
2: Marroc. I ha fallat.
1: Com ha fallat això? En fi, 5 minuts de la pròrroga, portem 6 minuts de la pròrroga. Home, és que estava cansadíssim, quan dius, no?
0: De moment, empat 1-1, eh?
1: 1-1, sí, sí. 1-1 ha empatat Marroc els últims minuts del temps reglamentari.
0: Haurem d'estar pendents, doncs, aquest temps afegit d'aquest partit.
1: Molt bona parada del porter holandès.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Jo et vaig avisant i et vaig dient.
0: Perfecte, t'ho agrairé. A partir de les 6
1: ara
0: del
1: ja
0: matí...
1: Ja és eliminatori, vull dir que ja és el moment emocionant.
0: Sí, a veure, s'acaba que sembla que portem 4 mesos amb el Mundial.
1: Que portem 21 dies, si no em falla la memòria.
0: Ja.
1: Ens en queden 18.
0: Tinc un veí davant de casa que cada matinada està despert per seguir tots els partits del Mundial.
1: Paraguai Alemanya és divertidíssim.
0: Jo pensava que estava treballant i no, resulta que està al sofà de casa espaterrat amb l'aire condicionat seguint el Mundial.
1: Jo quan he sortit de casa he vist dos nois en una cantonada mirant el partit tranquil·lament.
0: Veus? Si és que el Mundial uneix, com aquí els matiners.
1: Tant.
0: També ens uneix el que passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, que serà molt interessant sentir-lo, i va haver un nou tiroteig ahir a la mina amb un ferit lleu. Serà molt interessant perquè fa dies que intentem parlar amb ell i que ens expliqui com veu ell aquest moment de la seguretat a Catalunya, i aviam què ens diu a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. També el dia en què comencen les declaracions pel cas Àndic.
0: Sí, testimonis.
1: Ens explicarà la Maica Navarro, que és una de les periodistes que més informació té sobre aquest cas. Després, a un quart d'11, a una parella estranya o atípica, tenim dos magistrats, un del Constitucional i un del Suprem, que són del mateix poble, de Badia del Vallès, que van fer el pregó, i que els tindrem els dos junts per parlar no només de les lleis, sinó de la vida. També tindrem el Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia, una de les persones que més troba a faltar Sant Joan ja, perquè recordem que és un gran fanàtic dels petards, però no només per això el tindrem. I a les 11 parlarem de xarxes socials amb Sergi Pàmies.
0: Molt bé, doncs programa completet. A partir de les 6 del matí engega aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Pendents també d'aquest partit, d'aquest Marroc-Països Baixos. Mentrestant, Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormíem.
3: Doncs mira, Mònaco passa per ser no només el paraís dels multimilionaris, sinó també un dels indrets segurament més segurs del món. Fins aquesta nit.
0: Què ha passat?
3: Resulta que s'hi ha sentit una forta explosió en un bloc residencial de 6 plantes.
0: Sí.
3: Hi ha 3 ferits, una parella d'entre 50 i 60 anys i un menor d'uns 13 anys. Cal pensar que són membres d'una mateixa família. Les càmeres de seguretat de l'edifici han captat com una estona abans de l'explosió un home i deixava un paquet al vestíbul i fugia.
0: Caram.
3: Oficialment no ha transcendit la identitat dels ferits, però segons diversos mitjans, un d'ells seria l'oligarca ucraïnès Vadim Ermolaev. Resulta que és un multimilionari ucraïnès,
0: sí,
3: resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023, és a dir, pràcticament viu exiliat a Mònaco. I està allà perquè va marxar d'Ucraïna, sancionat, perquè va continuar fent negocis a la península de Crimea, que recordem que és una zona ocupada per Rússia. Doncs, malgrat que és una zona ocupada per Rússia, ell va continuar fent negocis, perquè resulta que s'hi ven bastant bé l'alcohol allà.
0: Ah, mira, m'ho dius.
3: A Crimea. Doncs ell va continuar fent negocis amb la venda d'alcohol. És el primer atemptat en la història d'aquest petit país, d'aquest tipus, i que és un país bàsicament conegut pels casinos, pels iots, per la Fórmula 1, i és tan excepcional que fins i tot el príncep Albert ha hagut de reaccionar immediatament, ha qualificat els fets de crim odiós i ha admès que l'explosió ha estat un xoc per tota la comunitat monegasca. Ha promès que el Principat continuarà vigilant perquè no es retrodeixin fets com aquest. En tot cas, una societat absolutament xocada per un fet com aquest.
0: T'ho imagina't, clar. Si no hi estan gens acostumats i de cop i volta passa això. Doncs escolta, haurem d'estar pendents com s'està transformant el planeta, i no et diria que... No et diria que millor, sinó que anem a pitjor. Gràcies, Àlex.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, com un minut arribem ja a un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per projectes com el que han liderat un grup de jugadores de futbol del Bages per fundar el Club de Futbol Ginesta. L'objectiu era crear un club de futbol centrat exclusivament en la categoria femenina. Les seves impulsores asseguren que en els mixtes, rara vegada el femení ocupava el lloc que li pertocava, i per això van decidir canviar les coses. El nou club jugarà a Balsareny i encara està per veure quants equips podran tenir, però són optimistes amb el seu futur.
0: I alerta, perquè

0: toca parlar d'una cursa que ens ha cridat moltíssim l'atenció i que estem convençuts els matiners de Catalunya Ràdio que se'n parlarà poquíssim, Marta.
1: Sí, són curses amb taca-taca que s'estan fent aquests dies al barri de Sants. Es va poder veure, es veu fa uns dies al carrer de la Creu Coberta, gent amb caminadors i fins i tot amb carretons d'anar al mercat. Aquesta era la primera cursa i també una mica la carta de presentació pels nous cursos de CrossFit Senior que es fan al CrossFit Sants per persones més grans de 60 anys i estan fent classes d'entrenament funcional adaptat doncs, per millorar la mobilitat, la força i el benestar personal. I atents, perquè aquests són alguns dels participants que estan molt i molt satisfets amb aquests nous cursos.
2: Y esto ha cambiado totalmente la filosofía de lo que pensaba que era.
3: Lo que da mucho miedo es la palabra CrossFit. Entonces cuando oyes, ven al CrossFit, y dices, ¡hala, estás loco! ¿Qué vas a hacer tú en el CrossFit?
2: Y él ha sabido ir introduciéndolo poco a poco, que no fuera brusco y que no hubiera un rechazo. Sí que veo que cada día puedo más, cosas que decía, esto no voy a poder. Resulta que sí, además suave y te lo pasas bien. Yo creo que es básico, aparte que te genera, pues, no sé, endorfinas, te hace estar como más contento, más activo.
1: Veus?
0: M'encanta que li faci por la paraula CrossFit.
1: Sí, sí. Fa respecte. Bueno, és que fa respecte, deu imposar. Per segons qui, si no s'ha mogut mai de cop i volta et diuen, va, apunta't a CrossFit.
0: I escolta, i tal com estava dient una d'aquestes participants, ho està notant que és el més important.
1: Sí, i tant, fantàstic.
0: Per tant,
1: i l'esport sempre està molt bé.
0: Llarga vida a l'esport i aquesta iniciativa. Quart de 6 del matí i un minut. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I també tenim ganes de saber quina bona notícia ens haguem aquest matí de dimarts.
1: Doncs mira, la bona notícia és que tenim un nou descobriment històric.
0: A veure.
1: Un estudi liderat pel Laboratori d'Arqueologia Medieval de la UB, de la Universitat de Barcelona, ha analitzat la sonoritat de la vall de Barsadan, al Pallars Jussà, per reconstruir com es comunicaven els seus habitants de muntanya a muntanya als segles 10 i 12. El projecte ha utilitzat reproduccions, atenció, de corns medievals per tastar la capacitat de transmissió sonora entre 17 punts estratègics de la vall. S'han provat corns de banya de vaca, de ceràmica i metàl·lics. Les proves han demostrat que els instruments poden superar els 3 quilòmetres de distància i que el receptor pot diferenciar un so de l'altre.
0: Dura molt el tall, Lara.
1: Quan puguem.
0: Vindria a ser el WhatsApp de l'època, no?
1: Correcte.
0: No, perquè segons les sonoritats que tenien, crec que enviaven senyals per
1: en doncs funció, pues, si utilitzaven el de ceràmica, volia dir perills, si utilitzaven el de metàl·lic, una altra cosa. Els resultats determinen que el corn de banya, malgrat ser molt més accessible, cobreix les mateixes distàncies que el ceràmic. L'arqueòloga Laura Melero ha explicat que segurament aquest corn estaria vinculat amb el món de la ramaderia i de la transhumància.
4: Diguem que els corns, tot i que sí que va tot molt vinculat, perquè al final és comunicació sonora, els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana.
0: Estem rient, però escolta, més que a l'època era com es comunicaven.
1: No, és que m'ha agradat com a el Silbo Canario.
0: Sí,
1: que
0: exacte.
1: També el mateix.
0: És el mateix, és el mateix.
1: I també fa gràcia.
0: Us imagineu ara tothom comunicant-se així?
1: Va, m'encantaria.
0: Per aquí la Diagonal ens tornaríem bojos.
1: És que no sé xiular. Sabeu xiular bé? No. Bueno, sí, això sí.
0: Pues si jo, no et surt.
1: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: A veure,
1: jo no puc fer la ràdio.
0: Home, no, Marta. Treu-me la música, a veure.
1: Però què?
0: Va, xiula, home, xiula.
1: Però així solen, o sigui, sense els dits, això no ho sé fer. Hauria d'haver gravat això. No, no. Tu, Lara, jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per favor.
1: És que no en sé, mira.
0: Que no saps xiular.
1: Sempre és un mussol. No. Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no.
1: No.
0: A veure. Ai, Déu meu, senyor, com es nota que estem a l'última setmana. Motius per saltar del llit, tot Serra, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit en aquests dies sufocants és saber com prevenir cops de calor. Convé beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set, evitar l'alcohol i els àpats pesats, dur roba lleugera, protegir-se el cap i buscar espais frescos durant les hores centrals del dia. També es recomana reduir l'activitat física en aquesta franja i ventilar l'habitatge quan no faci tanta calor. Si algú pateix un cop de calor, el primer que cal fer és portar la persona a l'ombra, després retirar-li la roba innecessària, aplicar-li draps frescos a la pell i ventilar-la.
0: A veure, encara ha tornat a parar el partit aquest que estan fent de Països Baixos Marroc?
1: Sí, però ara estan a la pròrroga, són, em sembla, 5 minuts. No ho sé, ara...
0: A veure... Sí. Ah,
1: són 5 minuts.
0: Ah, 5 minuts a descans?
1: 5, 5. Val.
0: I per què han de parar 5 minuts per descansar?
1: Per hidratar-se, fumar un
0: doncs
1: piti...
0: Espera't, que jo el Roger ja el tinc aquí, evidentment. A veure, sí, ja està. 15 minuts cada part, val. Acaba la primera part de la pròrroga, ara canvien el grup.
1: Ui, això serà ja penaltis,
0: si no m'està dient el Maiol que si no marquen penals. Mentrestant, com batega el cor aquest matí?
1: Doncs batega amb Carmen Gédez, perquè l'actriu i cantant pregonera de l'orgull LGTBIQ+, a Sevilla, ha denunciat el retrocés que pateix la comunitat per l'auge de l'extrema dreta. Ho ha fet en declaracions a la premsa.
6: Queda muchísimo por hacer. Creo que cada vez más, como que voy notando como un retroceso con el auge de la extrema derecha, pero aquí seguiremos ocupando los espacios que nos pertenecen y luchando por nuestros derechos, que son lo mismo que lo de cualquier persona.
0: Celebrem doncs les paraules que aquests dies s'estan reproduint i que estan produint estan explicant moltíssimes persones conegudes, reivindicant en aquest cap de setmana de l'orgull els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I

0: parlat de la gent... Digue'm.
1: Que anava a dir, quina veu més natural que té aquesta cançó. Sí. Sempre que escolto que ve, no dic, mare meva, de veritat, no pot estar més tocada que...
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Oh. Ara, t'he de dir que l'he escoltat amb aquesta entrevista que ara explicarem. Mm. I Déu-n'hi-do,
2: una veu.
1: Sí, mira,
0: sorprendrà.
1: A veure.
0: Que ve parlat de la gentrificació, les Canàries, el podcast El Buscador. Estem parlant d'unes illes que el 2025, per exemple, ja van rebre uns 18 milions de turistes, una barbaritat. I ella explica en aquest podcast que cada vegada que torna a casa nota que les illes han canviat.
3: Personalmente a mí me ha vencido justo cuando salí de cuarentena, empiezo a hacer música y al poco tiempo empiezo a viajar y empiezo a estar menos en la isla. Entonces también puedo notarlo mucho más porque cada vez que vuelvo puedo notar diferencia con la vez anterior, ¿sabes? Hay un montón de turismo masivo que en un montón de aspectos pues perjudica a la gente que iba allí. Las condiciones de vida de la gente cambian, los precios de las casas cambian, un montón de cosas que al final uno hace sentirse como extranjero en su propia casa, ¿sabes?
1: Sí que te la veu greu.
0: Oi?
1: Sí. Ara potser no està tan tocada.
0: Bueno, una miqueteta.
1: Una miqueteta, però...
2: Un robot.
1: Sí, però...
2: Però no, te la veu molt vixuda.
0: És que crec que no l'havia sentit parlar mai.
1: Tira, Oriol, por favor, tira. De veritat que avui anem cap al sol que ens deixa la ràdio, sisplau. 8 minuts, arribem ja a dos quarts de 6 del matí. Digue'm, perdó, Oriol, digue'm. Ai, sí, que queda un tall, perdó, clar. Què queda?
2: No, el so que ens deixa la ràdio.
1: Ah, doncs anem al so que ens deixa la ràdio.
2: T'explico.
1: Doncs digue'm, explica'm, Lara.
2: Doncs dic, al matí de Catalunya Ràdio vam celebrar la final de la Lliga de l'Enigmarius des del Mercat de les Flors i ens va acompanyar el Julen al piano. 3

0: altra història, parla d'una altra cosa, parla d'un altre tipus d'estació.
1: Doncs Julen, que va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio per aquest final de Lliga de l'Enigmàrius.

0: 6 minuts, arribem a 6:15 del matí. Què passava tal dia com avui amb Lady Marmalade?
1: Doncs que un 30 de juny del 2001 aquest tema arribava al número 1 a les llistes del Regne Unit, un tema interpretat per Christina Aguilera, Lil Kim, Maya i Pink. Recordem, però, que es va fer famosa originalment el 1974, una mica abans. La col·laboració, però, aquesta que us comentàvem, es va gravar per la pel·lícula Moulin Rouge, va ser sens dubte la versió que més va triomfar. De fet, l'èxit va ser absolutament immediat. Gràcies a la pel·lícula, la cançó també va arribar al número 1 a les llistes Billboard i va estar-s'hi 5 setmanes i va acabar guanyant premi a la millor col·laboració pop.
0: I de Lady Marmalade, d'aquest èxit indiscutible de la banda de Moulin Rouge, a saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que crec que avui és lluna plena.
1: Sí, avui jo crec que sí.
0: Avui lluna plena, pleníssima. A veure què ens expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 30 de juny, despertem sota l'energia de la lluna plena a Capricorn, que s'ha perfeccionat aquesta matinada. Aquesta lluna il·lumina els fruits de l'esforç i ens convida a fer balanç a meitat d'any. Toca mirar responsabilitats, però també necessitats internes. Allò que consolidem ara pot donar estabilitat a llarg termini. Que passeu bon dia.
0: Es nota la lluna plena, estimades, sí. Es nota. I quan ens aproximem ja cap a 6:15, encara estem pendents d'aquest partit de Països Baixos amb Marroc, que em sembla que de moment, escolta'm, segueixen aquest empat 1-1, ho anirem seguint al llarg d'aquesta hora als matiners, a veure com acaba aquest partit. Té pinta que això anirà a penals, però vaja, us ho anirem explicant en directe. Mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
1: Som-hi, amb alegria, diem anys i anys, per molts anys.
0: Ja, ella, la que xiula.
1: A l'actor Leonardo Sbaraglia, que avui en fa 56. També en suma un mes i arriba als 41 el nadador americà Michael Phelps. Amb tot l'humor del món també felicitem l'humorista i actor José Mota perquè avui en fa 61 i acabem desitjant un bon dia al músic Pascal Comelade, com es pronuncia?
0: Comelade. Sí.
1: Avui bufarà 71 espelmes. Tenir un any més d'experiència sempre és motiu de celebració i alegria. Que passeu un molt bon dia.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia.
3: Nosaltres som el matiner.
4: Som un país imparable.
0: En aquests moments, curset de xiulets als matiners de Catalunya Ràdio. A veure si la Lara Garcia n'aprèn. Sorprenent. Per ser un 30 de juny del 2023 va morir Lord Cretor. Va ser cantant d'escà, calipso i rocksteady, conegut sobretot per la seva cançó Kingston Town, de la dècada dels 70. Una cançó que van popularitzar els UB40 més tard. De fet, el músic va fer ressonar el seu so per mig planeta i avui arribem a 6:15 amb ell i amb aquesta cançó que es diu Big Bamboo.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Conversarem amb el sociòleg Manuel Delgado i farem teràpia boomer, com cada dimarts, amb Sergi Pàmies. I a la tarda ens visita el filòsof Juan Evaristo Valls. Ha publicat el llibre Homo, el gusto de perder.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.com.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com ja s'habitua a aquestes hores del matí, repassem els titulars. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol.
1: En 2 mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal que registrin les empremtes dactilars per tenir la TIE, la targeta d'identificació d'estranger. És una última fase que ha saturat les comissaries de la policia.
0: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la SETI, Belén Gualda, en el cas Leire.
1: Sí, recordem que s'investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
0: I avui surt el llibre La caïda, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
1: Apareix mentre el partit i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afronten una tempesta de casos judicials. El llibre Cerdán hi repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets.
0: I avui, evidentment, també estem molt pendents de Veneçuela.
1: Sí, el país viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes mortals, tot i que es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3CAT Info ha explicat que la situació és crítica.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
0: El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil.
1: Dels 20 cèntims actuals es passarà a 15 al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per la baixada del preu del cru.
3: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
1: Les bonificacions sí que es mantindran per pagesos i transportistes.
0: Precisament avui els Estats Units i l'Iran es reuneixen per mirar de consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
1: Una nova reunió, aquesta a Doha, Qatar, la delegació de Washington, la lideren els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen en altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
4: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
0: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.
1: Dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Arnau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:45, 4 minuts, Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Comencem per Veneçuela, gran foto a La Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. El periódico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela.
7: Altres temes de portada. Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada. El País, Feijóo, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per a l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. De la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lisionar amb la UE, cita textualment.
5: Un altre cop al diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn als orígens.
7: I acabem un altre cop a El Periódico. Més enllà de la inauguració del Grec, grec i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
0: 6:15 del matí, 5 minuts. Avui també varietat de temes als articles d'opinió i editorials dels principals diaris.
7: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, publica un article a La Vanguardia titulat L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
5: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per l'autogovern de Catalunya.
7: L'Ara fa balanç del curs escolar, que ja ha acabat, i diu que ha estat un dels més durs dels últims anys.
5: Admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica que la vulnerabilitat i l'infrafinançament estructural estan posant fre a una desitjada millora.
7: Tant a El Periódico com a El País trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
5: L'editorial del País diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
7: A El Periódico, el periodista Joan Tàpia assenyala que és el model alemany i també l'europeu el que haurà d'adaptar-se amb dolor per afrontar la globalització i la competència xinesa.
5: I alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
7: Canviant de tema, després de la imputació de la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, El Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
5: Subratlla que la investigació sobre la SEPI sembla confirmar la sospita que el govern no ha administrat els recursos públics amb els criteris de neutralitat, transparència i sotmetiment exclusiu a la llei.
0: Passen ja pràcticament 7 minuts a 6:15 del matí, pendents, per cert, d'aquest partit que s'està allargant moltíssim entre Països Baixos i Marroc. De moment segueix aquest empat 1-1. Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Adeu a un alcalde centenari.
6: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar el sou del seu consistori, un poble de 300 habitants.
0: Una notícia per als amants dels gossos.
6: A Barcelona, el Port de la Barceloneta dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, als gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada.
8: Déu-n'hi-do.
6: Sí, és tot el pipicant, per entendre'ns. I s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri. Són visitants habituals d'aquesta zona i ara els gossos tenen el seu retrat.
0: Molt bé, escolta, perfecte, està molt bé això. Què està en risc?
6: Doncs el cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim al Time Out que expliquen que tenen un cartell històric que potser és del 1954 i l'Ajuntament el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir aquest cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades que està just damunt la porta sobrepassa uns 20 centímetres per cada banda al marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
0: 20 centímetres, eh?
6: Per banda.
0: Déu-n'hi-do. I ara sobre Dalí.
6: Sí, gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el club de futbol Sant Andreu de la fallida, la pintura està desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol. El Dalí el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis va sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
0: A aquestes hores del matí, Marc Jurado, la calor segueix molt present, tot i que en teoria aquesta onada de calor se n'ha d'anar cap a l'est d'Europa.
9: Se n'ha d'anar, però de moment encara ens deixa aquestes nits tòrrides, que de fet aquesta ha tornat a ser així, també sí. Tropical de fet a l'interior. Avui serà un dia una mica més calorós, màximes que pujaran lleugerament, les més altes del dia rondaran els 40 cap a les Terres de l'Ebre, això sí, un temps assolellat amb xàfecs a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i també a l'interior de les comarques de Girona.
0: Vinga, pràcticament en 5 minuts arribem a 6:15 del matí, pendents encara d'aquest partit, que li han fotut un cop de sella, no? Veig que per aquí hi ha hagut un...
10: S'ha hagut de canviar de samarreta i tot, he vist.
0: Mare meva.
10: Que tot era sang.
0: Estan nerviosos en aquest temps de descompte, aquest partit que s'està allargant moltíssim ara mateix. Marta, moment de repassar alguns apunts culturals. En què comencem, va?
10: Doncs mireu, ja tenim el grec en marxa i això vol dir que és dia de moltes estrenes durant tot el mes de juny i juliol a diverses sales de la ciutat de Barcelona. Comencem, per exemple, al Texas, on torna el fenomen teatral Ovelles, de Carme Marfà i Iago Alonso, amb repartiment amb Ramon Pujol, Albert Triola i Gemma Martínez, que en aquest cas anirà alternant les funcions amb Clara Cols. Al Romea, avui avui s'estrena El retrat de Dorian Gray, l'adaptació del clàssic d'Oscar Wilde, escrita i dirigida en aquest cas per Marc Rossich, amb música i Jordi Cornudella, interpretada per la gran Àngels Gonyalons, amb Jordi Vidal, amb Pau Oliver i Pol Blancafort. Encara en queden, a la Heartbreak Hotel, el nou muntatge d'Àlex Rigola, que es diu Factory, Somni d'una nit d'estiu, amb un elenc també espectacular: Nil Cardoné, Elisabet Casanovas, Biel Duran, Oriol Genís, David Menéndez, més conegut com el Boye, Jordi Oriol, Jordi Rico, Toni Sevilla, Lluís Villanueva, un elenc fantàstic. Pinyon. Me l'he deixat?
0: Sí. Xesca
10: Pinyon.
0: Home, Xesca, no te la deixis.
10: Montse Alcanyid, o sigui, tot fantàstic. I acabem el Poliorama, on s'estrena La truita, de Ferran Utzet, amb dos grans noms també, com són Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau.
0: Home, quina meravella, que tornin a treballar plegats. Sí. Jo crec que feia molt temps que no compartien un projecte amb Boixaderas i Vilarasau. Per tant, escolta'm, tenim Teatre Dojo, cosa que sempre és una bona notícia, però Teatre Banda, què més tenim?
10: Doncs avui hem de parlar

0: que és una de les grans cançons de Fito, Contra sí. l'Ur. M'encanta, m'encanta, més enllà dels singles que sempre han sonat. Aquesta és una de les potentetes de Fito Cabrales.
1: Doncs si no vau tenir ocasió, oportunitat, vaja de veure la temporada passada, amb bones notícies perquè hi torna a haver gira, en aquest cas una gira per teatres que va anunciar la setmana passada, i avui, a partir de les 12 del migdia, ja es posen a la venda les entrades. En total farà 42 concerts per tot Espanya. Barcelona, recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre Liceu, i al desembre ho farà a Tarragona.
0: Vinga, va, camí, camí, que anem arribant ja a 3:15 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. Avui movem el dial fins l'any 1997. Xavier Trias, quan en aquell moment era conseller de la presidència en el govern de Jordi Pujol, era entrevistat a Catalunya Ràdio i ell mateix feia broma sobre la seva mala pronunciació i del fet d'haver-se d'escoltar cada pocs minuts a Catalunya Informació.
2: Ja saps que la ràdio té un avantatge, que és que
3: després paraules... cada 15 minuts em sento amb el Catalunya Informació.
2: Catalunya Informació pels polítics és un problema quan, diuen, quan no volen sentir coses, eh?
3: Sobretot jo que pronuncio una mica malament i així, que em sento cada 15 minuts, és una mica dur, eh?
2: No. Sí que arriba a ser autocrític, però escolti'm, el que compta és el vots, no la forma. Però, conseller...
3: És una bona eina d'informació, eh?
2: Li agraïm, doncs, que ens faci publicitat d'aquesta manera, i aviam si tenim més oients, que en tenim molts.
0: Clar, és que estava pensant que si ets protagonista del dia, cosa que li devia passar mai el Roger Xevetri, és en més d'una ocasió, les rodes de Catalunya Informació, doncs clar, tenen això, que cada 15 minutets deus escoltar a través de la ràdio.
4: I va arribar a ser portaveu del govern en alguna època, per tant, devia passar sovint.
0: Devia tenir presència, i més evidentment a la ràdio pública. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, Ghana és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Per aquí, entre finals de juny i principis de juliol, se celebra el principi de la temporada de pesca amb el festival Bacatué, que es podria traduir com la inauguració de la llacuna. Representa la profunda connexió de la comunitat humana de la zona amb la llacuna de Bènia, d'on treuen el seu menjar i on la majoria de persones hi treballen. També s'agraeix als déus les benediccions passades i es resa per les que vindran. Durant una setmana es fan colorides cerimònies per la zona amb vestits i balls tradicionals que omplen els carrers d'alegria i de colors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Ghana pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Un minut, 3:15 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, explica'm què està passant en aquest partit etern entre Països Baixos i Marroc ara mateix.
4: Bé, etern. Ha acabat la pròrroga i ara van a penals.
0: Estan esgotadíssims, pobrets. Els estic veient des d'aquí la cara i estan fets pols.
4: Han jugat 120 minuts.
0: Clar, per això et dic, és un partit bastant llarg, se'ls està allargant l'assumpte.
4: Molts dels que passaran al Mundial, com el Paraguai i Alemanya que hi ha hagut aquesta matinada, és normal en un Mundial que acabi en penals.
0: Hi ha hagut sang i tot.
4: No, perquè un jugador de Marroc l'ha obert la cella, això no és tan habitual de veure, però a vegades han perdit. Mira, començarà a xutar a Països Baixos.
0: A veure, un moment, deixem un moment a veure què passa. Que escolta'm, si ara marca gol...
4: No, si ara marca gol és el millor de 5. Ah. És a dir, tenen 5 ocasions... Sí, exacte.
0: No podríem fer ara que marqués un gol i alt qui guanyi, guanya?
4: Les tantes de penals tenen aquesta gràcia.
1: No, més pràctic, no, perquè...
4: Sí, ara a la FIFA...
0: Però a més a més fan això, que es concentra, que s'estan tirant cap a la dreta, cap a l'esquerra, el porter va movent-se... A mi, bueno, com el futbolín, no? Com la vida del futbol.
4: Ai. Atenció! L'ha encertat el porter, que havia jugat al Girona, i a Simbono.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
0: Mira, veus? Sempre aprenem
4: molt
0: coses.
4: Molt bon porter.
0: A partir de les 6 del matí, arrenca el matí de Catalunya Ràdio, mentre estem pendents d'aquest partit del Mundial. Maiol.
4: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, amb moltes coses per preguntar-li. Ahir va haver un nou tiroteig a la mina, sí, amb un ferit lleu, però recordem que ja portem uns quants tirotejos, i de moment sense detinguts en alguns dels casos, per exemple, en la persona, en el responsable de l'assassinat d'una persona al carrer Balmes a Barcelona, quan durant la visita del papa. També parlarem amb la Maica Navarro, perquè avui comencen les compareixences del cas Àndic. Recordem que la terapeuta per exemple, de Jonathan Andic i d'Isaac Andic que ha de compareixer.
0: Ja veus deu testimonis, eh?
4: Ah, exacte. Per tant, serà interessant sentir el que ens explica la Maica Navarro, que sempre té novetats. Després, una entrevista curiosa, perquè entrevistarem a dos magistrats de Fallat Marroc al penal. Per
0: però,
4: tant,
0: mare meva, si l'ha fotut baixos, a la lluna.
4: Exactament. Per tant, Països Baixos ho té més encarat. Una entrevista interessant amb dos magistrats, un del Suprem i un del Constitucional, que són de Badia del Vallès,
0: sí,
4: que van fer el pregó del municipi i que formen una parella, diguem-ne, curiosa i agradable de tenir una conversa més enllà de l'actualitat que normalment ens porta a parlar del Constitucional i del Suprem. Després, una altra persona amb qui també ve de gust parlar-hi, Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia. A partir de 11:15 i a les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre xarxes socials.
0: A veure, un moment, que estan... Ara marco una altra vegada...
4: Ara torna a xutar Països Baixos.
0: Països Baixos, que de moment...
4: De moment va 1-0. I amb aquest...
0: Ui, el pal.
4: Per tant, 1-1.
0: Val.
4: Déu-n'hi-do, aquesta... Mira, el
0: t'hauries de quedar per aquí, perquè jo...
4: Aquest era Justin Kluivert, el fill de Patrick Kluivert.
0: Home, sí, home, i tant.
4: Veus, jo et vaig donar referències.
0: Mira.
4: I aquest és Ronald Koeman.
0: Tio.
4: Doncs mira, tenia l'ocasió per posar-se endavant i tenir-ho encarat, però ara Marroc podrà empatar la tanda de penals en el segon penal.
0: Mentrestant, la dada Mayol. Vinga, va, a veure si entre que fem la dada i aquests van xutant pilotetes, ja sabem qui guanya aquest partidet.
4: Va, doncs avui una dada sobre Països Baixos i sobre Marroc.
6: Als de l'ente comps, dans turic jou, el traït Amsterdam.
4: Quantes persones de Països Baixos i quantes persones del Marroc viuen a Catalunya?
0: Uf, a veure.
4: Països Baixos, comencem, va. Quan xuta Marroc al penal i torna.
0: Oh! I ara què passarà?
4: Li ha passat una cosa que és molt estranya. L'ha parat el porter i se l'ha ficat a dins ell mateix. És una cosa que no acostuma a passar.
1: Però això és un gol.
4: Sí.
1: Això és gol,
4: clar.
0: Ai, pobre, quina cara.
4: Sí, perquè l'ha encertat, ho ha fet tot bé, però... Diguem,
0: ben guapo,
4: sí,
0: aquest porter.
4: Ostres, quina mala sort.
1: Se li ha escapat.
0: Quina ràbia.
4: Per sota i amb la cama ell mateix l'ha marcat.
0: Tu, programa eclèctic aquest, aquí anem parlant d'aquí amb aquesta musiqueta.
4: Va, quantes persones dels Països Baixos que viuen a Catalunya?
0: Va, Lara. Sara. Jo diria, si la Sara Lídia, si jo diem... 20.000.
4: Marta?
0: Sempre els hi donem referència, perquè ara van fer.
1: 150.000.
4: Doncs qui més s'hi acosta és Sara Lías, perquè són 10.901 persones.
0: Ara no ho diem nosaltres.
1: Esteu molt lluny, eh?
0: És igual. Ara no ho diem nosaltres, que comencin elles.
4: Marroc.
0: Veus?
1: Marroc. Un milió.
0: Uf.
4: Un milió dels 8, eh?
0: És molt, eh?
4: Atenció, que aixuta Holanda...
1: 600.000.
4: Marroc és la primera nacionalitat estrangera a Catalunya.
1: Pues més. Jo pujo, eh?
0: 200.000.
4: 252.243
0: persones. La Sara és fortíssima.
1: És que, està més xat GPT allà, la Sara.
0: No, són persones legals. Sara Lías és un... Sara Lías és d'una transparència, vamos, meridiana, t'ho dic. El que passa que la Sara té una intuïció brutal.
1: Però és Sara, tu no tens res a veure.
0: Totalment, ho estem negociant amb ella, clar que sí.
1: No.
4: La Sara hauria de tenir el micròfon autònom i fer la seva pròpia participació.
0: Però és que per mi l'Unió Sara Lías m'agrada, ens uneix. És un moment del matí que ens uneix.
4: Les està encertant totes a la banda que estira, per tant.
0: Queda't aquí perquè després de la públic crec que tindrem resultat. 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Les dades diuen que baixen els delictes a Catalunya i particularment a Barcelona, però els ciutadans no tenen aquesta percepció.
9: Jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida.
10: És un barrio bueno, és una parte muy buena de aquí, o sea que no... Yo creo que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
11: Entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una vuelta.
8: Aquest dimarts a les 9 del matí entrevistem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de la Generalitat, en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grollers.
13: Jo faig el personatge.
12: Bueno,
13: moment. Però no està greu.
12: La festa comença,
13: sí,
12: i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
13: Ei, no!
12: Xuriguer.
13: Corre!
12: cuinera amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que ha saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
7: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: El matiner.
15: Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
16: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
15: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
7: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: A veure, què està passant ara mateix en aquest partit de Països Baixos-Marroc, Maiol?
4: Doncs mira, ha fallat el jugador de Països Baixos, tenia oportunitat Hakimi, l'estrella del Marroc, per avançar-se en aquesta tanda de penals, sí. I també ha fallat Hakimi, per cert, que serà jutjat per violació, li van comunicar durant el Mundial, mm. I ara anem al cinquè penal, per tant ara ja és la mort súbita.
0: Val.
4: Si marca Holanda, Marroc tindrà l'oportunitat d'empatar o ja estarà classificada Holanda, i si falla, el mateix. Per tant,
0: però que ara en queden dos, doncs.
4: Ara en queden dos.
0: A veure, espera, esperem-nos un moment perquè ara estic
4: primer,
0: intrigat.
4: Sempre primer xuta a Països Baixos.
0: M'entero mai de raio d'això.
4: Pues mira.
0: A veure, va, que xuta.
4: Xuta. Ostres, quina parada més estranya. La parada sense tirar-se, i a Simbono. S'ha mogut, l'ha encertat, i la parada de peu.
0: I ara què?
4: Estem veient una tanda de penals bastant insòlita. Doncs ara, si Marroc marca, es classifiquen pels vuitens.
0: Doncs
4: si
0: ara ens esperem.
4: Falla, seguim.
0: No sabem una cosa, anem alternant alguns moments que ens ha deixat la televisió.
4: Quina parada més estranya.
0: Sí. Sí,
4: perquè, mira. Perquè ens entenguin els oients, normalment els porters es tiren a una banda i si encerten o no, doncs l'aturen. Aquí ja Simón el que ha fet és moure's, però sense, d'en peus l'ha aturat amb la mà aixecada.
0: Caramba.
4: Com qui demana, sí, demana un taxi.
0: Sí, sí.
1: Cataclec.
0: Bé, veurem ara com va aquest... aquest penal. Mentrestant repassem el que va passar fa unes setmanes. De fet, han sigut notícia aquests últims dies a la banda Fades per algunes agressions que estan patint en directe. Som Eva ha recuperat una entrevista que els hi van fer a les Gates Eva, evidentment, on denunciaven...
4: Atenció que xuta Marroc, eh? Xuta Marroc al penal decisiu, que no lies. Xuta Marroc... Ah! I gol!
0: I ara què?
4: Ara el Marroc classificat per vuitens de final.
0: Bueno, doncs ja està, ja ho tenim. Vinga.
4: Suècia.
0: Ja està, Ostrell, ja està. Si ho estem seguint en directe.
4: Ho havíem de narrar, ho havíem de narrar.
0: Anem fent, ja està. Marroc classificat. Ja ho tenim. Un partit llarguíssim que ha durat més que aquest programa.
1: Molt bé.
0: Vinga,
4: doncs. Tots els partits duren més que aquest programa, perquè duren 90 minuts.
0: No, però aquest s'ha allargat bastant. Perquè molts ja estan començats i ens donen joc per comentar. Doncs el que estàvem comentant, Fades denunciant el que estan patint amb moltíssims dels seus concerts, aquestes agressions mentre estan tocant, mentre estan fent música en directe.
17: Massa greu, ens tiren ampolles a nosaltres, perquè Saxeni, que els estimam, un besito per tots els de Saxeni, però a Saxeni ningú li tira ampolles.
18: Són simpàtics.
17: Ens tiren ampolles a nosaltres, perquè es veuen com a pallassos, i això és així.
18: Això és així.
17: Això és molt dur fer front.
18: Sí, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant. Com veure com estàs constantment assetjada, amb mirades de fàstic, t'imiten, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, ens van tirar, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius, què coi faig aquí?
0: Esperem que aquestes situacions, els concerts de Fades, no es repeteixin, perquè...
1: Quina impotència. Porten uns quants, pobres.
0: Porten uns quants concerts amb aquestes agressions que puges a l'escenari, evidentment ja amb por pel que pugui passar. Mentrestant, a l'està passant, ja tenim les notícies de l'estiu amb els seus particulars titulars. Algunes d'aquestes notícies són així.
19: José Luis Rodríguez Zapatero es reunirà amb el papa de Roma per extingir el català.
20: No! Atenció, un mosso infiltrat
19: participarà a la gran cita. Alerta, que no tot acaba malament. On es contagiarà d'antivirus.
20: Miriam Nogueras
19: anirà al confessionari de Rosalia perquè Alexia Putellas torni al Barça.
20: Donald Trump
19: farà una triatló amb Salvador Illa. En xancletes i mitjons.
0: Les notícies de l'estiu de l'està passant. D'aquí uns moments, per cert, parlem amb Tomàs Molina, Lara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, adéu,
0: fins demà. Mentrestant, Bruno Mars i Rosé.

0: Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com portes el despertador d'aquest dimarts, Tomàs?
1: La veritat és que no gaire bé. Però de mica en mica m'aniré acostumant.
0: Com fa que t'has llevat, com fa que t'has llevat?
1: Una hora, no?
0: Sí. Una horeta.
1: Sí.
0: Bé, bé, està bé, està bé. Però escolta'm, tot i que et llevis aviat, de moment les temperatures, o almenys la nit, ha tornat a ser molt calorosa, Tomàs.
1: Sobretot al litoral,
0: sí.
1: A l'interior no tant. I de fet aniran baixant les temperatures, normalitzant-se. No, no, no parlem res de res de l'altre món, eh? Però normalitzant-se fins dijous. És a dir que ahir, home, va fer calor, però va fer una miqueta.
0: Ja, es va notar, es va notar, es va notar.
1: Sí o no?
0: Sí, una miqueta, una miqueta.
1: Doncs això anirà passant cada dia fins dijous, en què es normalitzaran pel mes de juliol, que ja ho sabem que el juliol fa calor, eh?
0: Uh-huh.
1: I avui es repetirà encara a la tarda alguns ruixats, res a veure amb el d'ahir. Ahir va fer, Déu-n'hi-do, les tempestes que van fer, van arribar fins a 71 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, o 44 al Ripollès, a Camprodon. Avui també hi haurà ruixats que afectaran un altre cop l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona, però no seran tan virulents com els d'ahir, i les temperatures, ja ho diem, serà una mica

0: Les dones són la meitat de la població, però la seva presència als llibres d'història sol ser anecdòtic. L'aportació de les dones al desenvolupament social, cultural i econòmic ha estat clau per entendre el món en què vivim. Tanmateix, durant dècades se les ha intentat esborrar o se les ha col·locat en una posició secundària, sotmesa a l'home. El patriarcat és una estructura social en què els homes dominen les dones i les limiten a certes àrees de la vida pública, com la cura de la llar o les feines específicament supeditades als homes. Una estructura que afecta totes les dones, independentment de l'origen o la posició social. Així i tot, en tots els moments històrics, les dones han estat essencials per sostenir l'economia familiar, per fer viables les famílies o per garantir l'educació de les generacions futures. Han trobat sempre escletxes on fer sentir la seva veu i sovint s'han organitzat per poder participar en el debat públic. Avui recorrem milers d'anys d'història per veure on eren les dones i què feien en cada moment, però també per buscar l'origen del patriarcat i com se les ha intentat esborrar del record. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 8. Invisibles però presents. Les dones al llarg de la història.

0: Som dins d'una cova del Paleolític. Si mirem les parets de roca, podem intuir dibuixos de fa més de 30.000 anys d'història. Hi apareixen uns animals, probablement cérvols, que són perseguits per unes petites figures humanes amb arcs. Veiem una escena de caça, probablement un dels moments més importants d'una societat caçadora-recol·lectora del Paleolític. Una bona peça de carn és tot un esdeveniment per aquella gent i probablement tindrà un pes important per la seva socialització i ritus. Tant que decideixen immortalitzar aquest moment en roca per sempre. Ara anem a principis del segle XX. Un arqueòleg visita el jaciment i cataloga la troballa, enmarca la data i descriu els elements trobats. Dos cérvols, un animal desconegut i tres homes que llancen fletxes amb els seus arcs. De sobte, les persones que van viure aquell moment es redueixen a només tres arquers, tres homes, els únics prou rellevants per ser retratats per la posteritat. Però com sabíem que aquells caçadors eren homes? La resposta és molt senzilla: no ho sabem. L'arqueòleg ha assumit que eren homes perquè això és el que s'ha ensenyat sempre. Els homes cacen, les dones recolecten. Quina base científica té això? Cap. L'única justificació per aquesta afirmació és l'androcentrisme. Quedeu-vos amb aquesta paraula. Androcentrisme fa referència a una visió del món on l'home, el subjecte masculí, és el punt de partida per entendre la realitat. Però les dones probablement tenien un paper igualitari a moltes de les societats prehistòriques. La divisió de la feina entre homes i dones de forma desigual durant aquest període és una idea cada cop més discutida. Durant anys s'havia assumit que els homes caçaven perquè són més forts i ràpids, mentre que les dones recol·lectaven aliments que dona la terra perquè requeria menys esforç físic i les permetia cuidar de les criatures. Aquesta idea parteix del prejudici que les dones són més dèbils que els homes, mentre que referma el concepte de la criança de les criatures com una tasca exclusiva de les mares. Aquesta és una fal·làcia cada cop més discutida per les pròpies restes que s'han anat trobant. Dones enterrades amb els mateixos ritus i objectes que homes, ossos masculins i femenins amb el mateix tipus de ferides que podrien estar relacionades amb la caça, o fins i tot representacions artístiques de dones com a caçadores actives. Així ho destaca Mercè Otero Vidal, encarregada de l'Arxiu de Cala Dona i referent del moviment feminista català.
1: Dones caçadores, en les pintures que ens hem trobat de les coves, vull dir, hi ha les dones al costat de les bèsties. En la prehistòria tenim aquestes restes de les grans deesses de l'antiguitat, que són aquestes figuretes petites de les Venus, de Willendorf, de les Pug, etc, etc. Vull dir que ens donen una idea del protagonisme en femení.
0: Però totes aquestes restes que ens han arribat s'han interpretat posant-hi la visió del present com a referència. Una visió que també ha begut de segles d'escrits fets per homes, interpretant el món segons la seva pròpia experiència i obviant la de les dones. La historiadora Montserrat Jiménez Sureda, especialista en la història de les dones, explica com el mateix terme prehistòria té en si una connotació androcèntrica.
2: La memòria de les dones ha estat una memòria oral. En aquest sentit, jo sempre faig una reflexió entorn la cronologia, perquè és una cronologia masculina. Fins i tot amb la gran cronologia que diu la prehistòria és abans de l'escriptura, i a partir de l'escriptura, com a gran fita, comença la història. I jo sempre dic, fins quan ha arribat la prehistòria de les dones, no? Perquè les dones eren analfabetes, eren un col·lectiu predominantment analfabet. Aleshores, mentre es feia la història dels homes, les dones continuaven realment en la prehistòria, des d'aquest punt de vista filosòfic, no? Si volem pensar així.

0: Sortim de la nostra cova i endinsant-nos en una vila al costat del riu. Els camps llaurats són la nova font d'aliment de la societat. Acaba d'arribar l'agricultura i amb ella les poblacions sedentàries, fixes en un territori. Fins ara, les societats nòmades viatjaven amb allò imprescindible. Ara es poden acumular béns, sorgeix la riquesa i amb ella les diferències entre rics i pobres. Però també és possible que sigui aquí on aparegui el que anomenem patriarcat.
1: No hi ha cap historiador o historiadora que pugui donar com l'inici, no? Potser si parlem del moment en el que ja passem a la prehistòria a parlar doncs d'una societat ja molt més agrícola, que deixa de ser nòmada, que hi ha home que comença a acumular béns que pot intercanviar, etc., ja és una persona que comença a guanyar un poder, no? I és aquí en el moment que, derivat suposo que de la maternitat, etc., es comença a separar molt més quins són els rols i els papers que cadascú ha de dur a terme, i es comença a relegar la domesticitat, a l'espai domèstic, a les dones.
0: Hem escoltat la Carlota Vidal, historiadora especialista en gènere. Amb l'agricultura i les ciutats, el concepte tribu dona pas al de família. Els lligams de sang són ara més importants que abans i les famílies passen a viure separades d'aquelles persones amb les que no es té vincle directe. Neix la llar i l'economia domèstica. Les dones s'encarreguen de la criança i tenen cura de la casa, mentre els homes adopten altres rols. Aquesta divisió del treball anirà relegant la dona a l'àmbit domèstic, encara que, com veurem més endavant, això no vol dir que no participin d'altres àmbits de la societat.
2: En el fons es tracta d'una posició de privilegi i és el manteniment d'una sèrie de privilegis en tots els àmbits, i aleshores era còmode mantenir aquests privilegis en un... sobre una servitud que els proporcionaven doncs les dones, no? que els estaven facilitant tota la logística per tal que ells es poguessin dedicar, diguem, als seus menesters, sense haver-se de preocupar de les petites coses que són tan grans que poden ocupar tot un dia i tot un temps.
0: Amb l'establiment de les primeres civilitzacions també apareixen les religions. Moltes d'elles reforcen la idea patriarcal de l'home com a centre de l'univers, en què les dones estan jeràrquicament per sota.
3: Es posen a funcionar d'aquesta manera, vull dir, fins i tot els déus de l'Olimp, vull dir, Zeus, vull dir, amb el llampant, ja no diguem les religions monoteístes, Déu Pan Omnipotent, tot aquest plantejament que és allò també tan desagradable d'explicar, que és els elements de força i violència i, per tant, de repressió.
0: Aquests models jeràrquics també impliquen apartar les dones, la meitat de la població, de posicions de poder o de presa de decisions. Si no han de prendre decisions, tampoc cal que tinguin accés al coneixement. A poc, la societat

0: no? Aleshores, jo crec que la utilitat, si podem parlar d'utilitat, doncs simplement passaria perquè una part controla i oprimeix a una altra part i se'n pot aprofitar d'aquesta opressió i d'aquesta invisibilització, silenciament, etc.
1: Però per què ho accepten això les dones? Abans hem parlat que el patriarcat comporta un component de força, de violència, que permet la imposició de l'home sobre la dona. Per a Montserrat Jiménez, l'acceptació d'aquesta posició de submissió per part de les dones té una explicació.
2: Hi ha la imperiosa necessitat de sobreviure en un context hostil. Aleshores, jo crec que les mares i les àvies feien una mica de corretja de transmissió d'aquesta societat patriarcal precisament perquè no volien que les seves filles, netes, familiars directes fossin cap d'esquila, no? I fossin assenyalades com les diferents i, per tant, fossin excloses i aquesta exclusió les pogués portar una persecució activa, no només passiva.
1: Aquesta persecució passiva es pot veure, per exemple, en el gineceu, que en grec vol dir habitació de les dones. A la Grècia antiga era habitual que les dones haguessin de fer vida com més apartades de l'àmbit públic millor, fins al punt que reservaven estances normalment allunyades del carrer perquè les dones fessin vida.

0: Fem un altre salt en el temps per resseguir la història de les dones fins l'època medieval europea. La implantació del feudalisme reforçarà algunes de les estructures patriarcals que sotmeten les dones, però també hi haurà escletxes per poder viure amb certa llibertat.
1: Aquesta idea de que les dones durant l'edat mitja estaven absolutament tancades i eren persones sense cap mena de llibertat, crec que és una idea molt errònia d'una narrativa històrica molt tradicional, i veiem, per exemple, una pràctica que a mi em sembla molt interessant, que és l'ostentio mamarum, que trobem en certes representacions del segle V, etc., no?, on les dones apareixen amb els pits nus com a símbol d'aquesta autoritat, no? Per tant, durant l'època, durant l'edat mitjana, veiem que les dones tenien una autoritat bastant contundent, no?
0: Aquest poder no vol dir que no existís desigualtat. De fet, n'hi havia, i molta. Però les dones seguien sent un pilar econòmic de la societat. La feina al camp estava dividida a parts iguals entre homes i dones, amb una diferència. Elles també s'encarregaven de les feines de casa.
1: Treballaven al camp i alhora també és cert que feien aquells treballs que es feien dintre de la llar, no només els treballs domèstics, sinó també doncs, aquelles petites produccions que podien ser doncs, produccions amb qüestions de teixits o amb qüestions de petites peces, etc. No?
2: S'han dedicat molt a la part de la ramaderia, a la part del bestiar. O sigui, la meva àvia era la que portava els pollastres, vull dir, els ous al mercat, no? Això és interessant, aquest tipus d'intervenció en l'economia que passa més enllà de l'economia domèstica, però sinó també el poder fer un petit negoci, el poder anar al mercat.
0: La Mercè Otero ha parlat de la participació de les dones als negocis. Això li ha despertat una pregunta a l'Aitana, estudiant de quart de l'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat.
3: Les dones tenien dret a tenir propietats en el passat?
2: Els homes es morien abans que les dones, vull dir, sempre l'esperança de vida ha estat d'aquesta manera, i aleshores les dones que vull dir que es feien càrrec del taller, encara que moltes vegades no eren reconegudes i es havien de posar sota el nom del fill, que era com si diguéssim l'hereu, però que era una criatura, i en canvi era la mare la que anava fent la feina, no?
4: Elles poden ser propietàries, i mal que bé poden tenir petits drets de possessió i gestió dels seus béns. Sempre es procura deixar el gruix del bé perquè el gestioni una figura masculina. En el cas de l'aristocràcia això encara s'incrementa.
0: Com veiem, les dones sí que eren part activa de la societat, tot i que els llibres d'història sovint no hi apareguin. De fet, aquesta invisibilitat del dia a dia femení té a veure amb qui ha escrit la història durant molts segles i també en com l'hem reproduïda durant anys sense qüestionar-la.
5: El silenci és la barrera que cal enderrocar per tal de donar veu i posar nom a totes aquelles dones que han estat protagonistes d'una història que mai s'explica. Una història a la qual li manca veracitat, doncs és la versió del 50% de les persones que la van viure. Així doncs, escoltem la necessitat de l'altra meitat, aquella meitat invisibilitzada que ara deixa de fer silenci per començar a parlar.

0: A Catalunya, les dones que se surten de la norma han estat assenyalades i castigades en molts moments històrics. Aquest és el cas de les bruixes, dones que sovint eren culpades dels mals de la societat o a qui se les atribuïa poders que contradeien la norma imperant de la religió i els valors socials de l'època. Tot i que semblin sortides de contes per espantar les criatures, les bruixes eren dones que van patir la persecució, en molts casos fins la mort.
1: Normalment les bruixes tenen un retrat robot i és que són persones que no estan ben integrades en el seu grup. Aleshores són persones a les quals el grup vol excloure. I també funcionen una mica a moda de catarsi, no?, de boca expiatori de les tensions del grup. Aleshores, perquè funcioni aquest mecanisme, doncs han de ser persones que, esclar, estiguin desprovistes d'agafalls socials, siguin desvalgudes, siguin un blanc molt fàcil i no tinguin opció a revenjar-se. Se les acusa de bruixes i se les maltracta terriblement. Des del punt de vista psicològicament és devastador i alguns arriben a l'aniquilació física. I jo sempre dic que hi ha tres instàncies de persecució de les bruixes. La persecució civil, a través de tribunals civils, la persecució eclesiàstica, tribunals eclesiàstics, i la persecució popular, sense cap tribunal.
0: Però la violència física no era un element exclusiu de la cacera de bruixes. Molts homes exercien el maltractament com una forma de sotmetre la dona. Excepte en comptades ocasions, les dones que n'eren víctimes no tenien manera de lliurar-se de la violència física que patien a casa.
2: Tenim fonts medievals en la que ens parlen de tribunals que es fan en contra de certs homes per haver maltractat a uns nivells extrems a la seva dona, i que per això van estar també, doncs, condemnats, no?, fins al punt d'estar a punt de morir aquella dona, no? Per tant, el maltractament ha sigut algo que sempre, sempre, sempre a nosaltres ens ha travessat, i justament crec que és una altra de les eines d'aquest patriarcat per seguir-nos tenint d'alguna manera oprimides.
1: Era bastant, una cosa bastant tolerada i no es considerava un problema públic, es considerava un problema privat, estrictament privat. Aleshores, i havia de ser un cas espantós, un cas de sevícia. La sevícia és un maltractament continuat que posa en perill la vida de qui el pateix. Però posar en perill vol dir pràcticament quedar en coma, el que diríem avui, eh? I ha de ser continuat, ha de ser pràcticament diari o molt, molt sovintejat. Aleshores, en aquest cas, l'Església permet la separació del marit, allò que es diu divortium quatorum et habitationem, és a dir, permet deixar la convivència, no trencar el sagrament, eh?
0: La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre per què les dones acceptaven aquesta situació.
3: Les dones, abans del feminisme, no reivindicaven els seus drets, per por o perquè acceptaven el seu rol sense pensar-ho.
1: Jo estic convençuda que la major part de les protestes de les dones de classe baixa han quedat a nivell oral. I si no han estat recollides per algú que les ha descrit, no? Sigui una memòria, un diari personal, sigui una carta, sigui, s'han mort juntament amb les persones que les van protagonitzar.

0: Deixem enrere l'època medieval i entrem a l'era moderna i al Renaixement. En aquesta època, les societats europees comencen a expandir-se per tot el món a través de processos de conquesta i colonització. També hi ha grans avenços científics i la societat comença a canviar amb l'aparició de la burgesia, gent que s'enriqueix mitjançant el comerç i els negocis. És el moment de les monarquies absolutes i revolucions liberals, l'expansió de les idees a través de la impremta i el sorgiment de noves formes d'entendre la religió. En aquest llarg període històric en què el món canvia, comença a institucionalitzar-se molt més la figura de la dona com a complement de l'home. Si fins ara les dones quedaven relegades a la vida íntima i familiar en base a normes socials no escrites, ara les normes també les releguen a aquesta funció. Fins i tot les dones de classe benestant patien aquesta discriminació.
1: Eren les filles dels grans humanistes i aleshores els pares aquests conscients donaven una bona educació a les seves filles. I aquí és on surt també aquestes situacions tan injustes de que les filles ben formades i amb capacitat i tot el que tu vulguis, vull dir, aleshores feien un matrimoni, es casaven i desapareixien del mapa.
0: Però tot i aquesta reclusió forçada, és a partir d'aquesta època en què les dones comencen a articular el seu discurs en veu pròpia. La literatura serà un vehicle molt important perquè les dones puguin exposar les desigualtats que les travessen i els anhels de poder intervenir en la vida pública i política de la mateixa manera que els homes. Però fins i tot durant la Revolució Francesa, en què el lema serà llibertat, igualtat, fraternitat, les dones no gaudiran de la mateixa igualtat que reclamaven els homes.
1: En el moment que arribes a la Revolució Francesa, aleshores ja et trobes un tipus de dones que a més tenen intervenció política. Per exemple, la figura d'Olympe de Gouges, vull dir, és la figura que diu, bueno, si hi ha els drets del ciutadà, ha d'haver-hi els drets de la ciutadana. Va morir a la guillotina.
0: Aquesta manca d'igualtat l'hem vista també en un dels primers episodis de Miralls de Memòria, en què parlàvem de la situació de les dones a les fàbriques. La industrialització també reforçarà la idea de les dones com a persones de categoria inferior als homes, fins al punt que els sous que rebran elles seran molt més baixos.
2: Quan ja arriba la industrialització, són una mà d'obra molt més econòmica del que eren els homes. Estaven infrapagades al nivell molts cops de com es pagava als nens.
0: I ja al segle XIX, en època contemporània, les normes socials encara s'endureixen més. La moralitat serà una forma d'impedir que les dones visquin en plena llibertat. Des de la seva independència econòmica fins a la seva llibertat sexual, tot estarà sotmès a l'escrutini de la moralitat i l'opinió pública. Les dones que se surtin de la norma seran tractades de boges o malaltes.
2: Veiem que el segle XIX no és un segle especialment favorable per les dones, no? Època victoriana, etc., on s'ordena molt més aquesta idea del gènere i on les dones a poc a poc comencen a ser encara més relegades cap a l'espai domèstic.
3: Les dones han estat un dels pilars fonamentals durant totes les èpoques històriques. Només cal que algú miri amb un ventall més ample aquelles narracions que s'assoleixen com a vàlides per tal d'equiparar el reconeixement que es mereix cadascuna de les figures que ha contribuït a ser qui som en l'actualitat.
4: Nois, silenci, silenci, sisplau. Avui l'Andrea ens farà la classe per parlar de les dones de la generació del 27.
5: Bueno, la generació del 27 era un grup d'artistes que tenien diverses inquietudes i les transmitien a través de sus obres artístiques. Seguramente sonarán más los nombres de los hombres quienes fueron parte de este grupo, ya que han sido los únicos nombres nombrados en clase siempre. Pero también había un grupo de mujeres que no han de ser olvidadas ni invisibilizadas. Las sin sombrero. Un grupo de mujeres artistas, intelectuales y activistas que desafiaron las normas sociales de su época en España durante las primeras décadas del siglo XX. Se las llama así porque muchas de ellas solían desafiar las convenciones de la época al no usar sombrero, un símbolo de la feminidad tradicional. Toda esta generación vivieron en un contexto histórico marcado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda República Española y la Guerra Civil. María Zambrano, Rosa Chacel, Ernestina de Champursín, Concha Méndez, Maruja Mayo, Ángeles Santos, Remedios Varo y Margarita Manso, Josefina de la Torre, Marga Gil Roset y María Blanchard no eran pocas. Estas mujeres desafiaron las convenciones sociales de su tiempo y contribuyeron activamente al panorama cultural y artístico de la España del siglo XX. como muestra de todo el trabajo y todo el arte que nos dieron esas mujeres, pese a las condiciones de la época en que se encontraban, he traído un poema de una de ellas. El poema se llama Apolo. Es parte del libro de versos prohibidos que fue escrito por Rosa Chacel. Y dice así: habitante de los anchos portales, donde el laurel de la sombra oculta el arpa de la araña, donde las losas académicas, donde las arcas y las llaves mudas, donde el papel caído recubre el polvo de frágil terciopelo, el silencio dictado por tu mano, la línea entre tus labios sostenida, tu suprema nariz exhalando un aliento como brisa en las praderas, por gemelas vertientes recorriendo los valles de tu pecho, y en torno a tus tobillos un espacio pálido como el alba. Eterna, eternamente en un universo imagen tuya, con la frente a la altura de tu plinto, viniendo de aritméticas vacías como claustros, de cielos oprimidos como flor entre páginas. Eternamente dije, y desde entonces eternamente digo. Beso a mi voz, que expresa tu mandato, la suelto y voy hacia ti, como paloma obediente en su vuelo, libre en la jaula de tu ley. El trazo de tu norma en el basalto de mi inocencia oscura, el paso de tu flecha para siempre y hasta el fin tu soberbia. Sobre mí, solo eterno tu mandato de luz, verdad y forma.
4: Sisplau, silenci. Nois, feu el favor.
6: Andrea, m'ha encantat. Puc fer-te un parell de preguntes?
5: Clar, si vols després anem a la Bíblia a veure si hi ha algun llibre d'elles.
6: Vale.
0: El segle XX serà el del sorgiment del feminisme modern i les lluites polítiques protagonitzades per les dones. Des de la prehistòria fins a l'actualitat, les dones han estat presents en tots els aspectes de la vida. La historiografia comença ara a estudiar-les i a posar el focus en totes aquelles dones que van ser invisibilitzades, silenciades i esborrades de la memòria col·lectiva. La història, que primer va ser dels reis i emperadors i després dels homes comuns, és encara una història del 50%. Una història que no és la de tothom i que, gràcies a la tasca de les historiadores, comença a fer justícia enfront d'un patriarcat encara imperant. Avui hem conegut algunes d'elles. La Mercè Otero Vidal, catedràtica del llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Cala Dona. La Montserrat Jiménez Sureda, doctora en filosofia i lletres i professora titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona, i la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en Història Contemporània i de Gènere. Al pròxim capítol resseguirem les passes del feminisme des dels seus orígens fins a l'actualitat. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
7: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: ¿Sabías que...?
1: Quan una persona mor, l'oïda és l'últim sentit que perd. Primer es perd la vista, després el gust i l'olfacte i finalment el tacte i l'oïda. És per això que algunes persones en coma expliquen què van sentir els seus familiars parlar de fons.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Prevenció de lesions musculoesquelètiques en les tasques de la llar.
4: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem, i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena si pot ser recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem o un petit tauret que sigui estable, o si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
9: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
10: Allà on, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós a veure quina reacció tindran.
9: Aquests, com el manteniment del Drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller i mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes, en total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
10: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar, doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar, doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem, doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent, doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
9: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar dos anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
10: Vam començar, doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. i ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs pues mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno,
0: al final... La boca a orella, no?
10: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
9: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, el servei del que faci falta.
10: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està, si calgués fer una còpia la faríem, no sempre és necessari, i vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
9: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
10: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem què et fa mal i no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies fem radiografies, o sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem i nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses,
0: perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas no estan doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química, i depèn del que barregéssim químicament podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant la biologia. Perquè és important? Perquè hi ha uns animalets que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho, però depèn de com ho eliminis pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb el del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser, i és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després hi ha altres coses, doncs, que aprens també al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller sempre ho diem, tenim una llibreta que és la llibreta de les cagades, i allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
9: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. I és una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
0: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
9: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
0: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades, o inclús a fer jornades, en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula, perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració, o l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
9: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
0: Com a cos també tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno. I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
11: Així que de moment no
0: ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
9: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
0: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un canti per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina amb aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra, llavors si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, a dir, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Això sempre ho hem dit, ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
9: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
3: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
3: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
5: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres i inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, El gos dels Baskerville i La vall del terror són les altres 3 novel·les.
3: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
5: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
3: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
5: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
3: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
7: Avui va de Matrix. Fa 20 i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada, amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he pres Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso,

0: no tiene gracia. Soy como un niño que no sabe perder y necesita revancha.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibiri. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. I en cultura, en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen gairebé 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per veure com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts. Destacant que fa tot just una estona tenim un accident a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i congestiona tota aquesta via amb retencions ja des de Sant Andreu de la Barca i també lentitud fins a Cornellà. Per altra banda, tenim retencions també a la B23, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a la capital catalana. Per altra banda, també tenim retencions habituals en tot el nord de la Trinitat, al vessant Besòs, que de retruc doncs afecta amb cues intenses també la ronda de dalt en sentit sud fins a Montbau. A la ronda litoral en sentit Llobregat també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Per últim, al Vallès recordem que també tenim congestió intensa a hores d'ara, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès en ambdós sentits de la marxa, també a Mollet en sentit nord. A la C58 també hi ha retencions i lentitud en direcció a Barcelona des de Sant Quirze cap a la capital catalana, concretament cap al nus de la Trinitat. Al moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara la previsió meteorològica amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil i de fet ja comença la jornada molt xafogosa a gran part de la costa del prelitoral. En molts casos no hem baixat dels 25 graus de mínima. Al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols. Un palet de tramuntana també al nord de la Costa Brava. Pel que fa a aquesta tarda, algun ruixadet arribarà a caure entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, també la comarca de la Garrotxa, el Ripollès o cap a les muntanyes del Solsonès, però no parlarem de tempestes tan intenses com les d'ahir, quan més cap al sud, més clarianes i una temperatura que avui puja respecte ahir a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
5: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
7: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
2: I seguim fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny, per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, es reunirà aquest dimarts a la tarda amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per analitzar la proposta de nou model de finançament autonòmic, entre altres qüestions. La reunió arriba després que a principis de juny el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat, però, a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I avui també és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. Set i deu, la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni tampoc com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra treballen per identificar el cadàver trobat la nit de Sant Joan a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. El cos va ser localitzat en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi. Un cop s'identifiqui la persona,

0: Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
1: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
2: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
1: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
0: L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021, més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro, diputats d'Esquerra Republicana al Parlament i al Congrés, respectivament, han presentat la seva nova associació Esquerra Democràtica, amb la que defensen repensar el sobiranisme i buscar majories socials àmplies en el seu recull de bases ideològiques. Vinculada a Esquerra mitjançant un acord de col·laboració, la plataforma pretén articular un espai pragmàtic i de centre-esquerra dins l'òrbita republicana. Les bases ideològiques posen l'accent en la necessitat d'una nova etapa de reconstrucció nacional, institucional i cívica. També reivindiquen un liberalisme social, europeu, modern i compromès amb la igualtat real. Ho expliquen Campuzano i Álvaro, els impulsors d'aquest nou corrent republicà.
3: Pretenem adreçar-nos a totes aquelles persones d'aquest país preocupades pel moment que vivim i convençudes que el país necessita una agenda que combini el progrés nacional i el progrés social, i que el país necessita que en l'espai sociològic que va del centre cap a l'esquerra, la força política que representi majoritàriament aquest espai sigui una força política no sucursalista, no depenent de Madrid.
4: El primer és recuperar la confiança en la política. Entenem que molta gent s'ha allunyat del fet institucional, dels partits, dels governs, perquè fem coses malament, i avui intentarem abordar aquest elefant a l'habitació.
0: Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema "Guanyem la llibertat", l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil, i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
5: El gran risc del nostre temps, i alhora el gran repte que tenim, és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se, atacar aquesta mateixa democràcia en nom

0: de la seva llibertat.
1: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contra rellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics com medicaments. Cinc dies després del sisme, la xifra oficial de morts puja, com dèiem, a 1.450 persones i Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. El ministre d'Exteriors espanyol ha actualitzat la xifra de ciutadans espanyols afectats pels terratrèmols. Són 17 persones mortes i 150 desaparegudes. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany fa 15 dies ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. Ens n'informa la Carina Bellvé.
2: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja mor 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i del Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. L'entitat Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
0: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
4: Els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen, modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que, si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: Ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb un gol en el temps afegit sobre el Japó. I Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És la primera vegada que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per a cadascun dels 2 anys de contracte. I el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la temporada a la segona divisió. El director esportiu Lucas Viale, renovat per als pròxims 2 anys, encapçala el projecte esportiu amb un objectiu clar: ser competitius a la categoria de plata. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
5: Viale ha deixat clar que continuaran amb les mateixes idees que també han funcionat fins ara. Es busquen jugadors amb potencial i que els seus millors dies encara estiguin per arribar. De totes maneres, el director esportiu ha volgut puntualitzar un element fonamental. La base de la plantilla de l'any vinent serà la que puja aquest any després de l'ascens.
6: Esta temporada un poco es la misma idea, es mantener una base de la plantilla que nos ha dado el ascenso, el poder complementar con varios futbolistas que conocemos a la perfección de la primera ref y acabar la plantilla pues con perfiles de experiencia en la segunda división.
5: També s'han confirmat els amistosos, de moment confirmats. Olot, Espanyol i Castelló són els primers exàmens per al retorn dels arlequinats al futbol professional. D'altra banda, també hi ha pendent la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic, que s'hauria de jugar durant aquesta pretemporada.
1: I Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros durant les properes 4 temporades amb la finalitat d'impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit actius a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. 5 minuts i arribarem a 8:15 del matí, tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, en Teresa de Kersmaiker, Angélica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Scheichter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
7: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
1: Tot a punt perquè una nova edició del festival... per una nova edició del Festival de Cap Roig, una de les propostes culturals més populars de l'estiu. Els Jardins de Calella de Palafrugell acolliran una programació plena de grans noms que arrenca aquest divendres amb l'actuació de Bryan Adams. N'informen els companys de TV Costa Brava.
8: Durant les pròximes setmanes, els Jardins del Cap Roig acullen una vintena d'actuacions en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava. L'organització destaca la bona resposta del públic. Ja s'han venut 31.000 entrades, un 70% de l'aforament total.
9: La veritat, molt contents i, com sempre, expectants, perquè volem començar ja. Estem ja amb els últims detalls, amb més de 31.000 persones ja tiquets venuts.
8: Aquesta edició arriba també amb novetats tècniques. A més, el festival manté el seu compromís solidari, destinant la recaptació a tres entitats del territori del Baix Empordà.
9: Ens hem engrescat com l'any passat. L'any passat vam fer, com era el 25è aniversari, vam dir farem tot el Festival Solidari, aquest any hem repetit.
8: El festival posarà punt i final aquesta edició el 18 d'agost amb l'actuació de Miguel Ríos, que serà l'encarregat de tancar una nova temporada de música als Jardins de Cap Roig.
10: La xarxa.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Orgull de L, orgull de G.
14: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
15: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
16: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
17: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
18: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
17: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
19: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
17: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
20: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
21: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
17: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
22: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa explicant-vos que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 30 de juny. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses amb setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. De la cultura en marxa, el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb un accident a l'A2 que deixa un carril tallat a Sant Vicenç dels Horts, formant retencions intenses des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També a la B23 hi ha lentitud al Papiol i a Molins de Rei en direcció a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, amb congestió des del Fòrum i fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, situació tranquil·la i xafogosa aquest dimarts a la costa i al prelitoral. Les temperatures pujaran a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. Aquesta tarda s'espera algun ruixat entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, però no parlarem de tempestes intenses. Quan més cap al sud, més clarianes.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars. El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix, això sí, una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. D'aquesta manera, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
3: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
4: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva
0: retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
3: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
4: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
3: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
1: I continuem fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I també avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que han quedat exempts de presentar-la. La jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà, de fet, declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es podrà acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen el tiroteig en què un home ha resultat ferit en les últimes hores al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de rebre l'avís, els agents van trobar diverses restes de bala a la zona i van confirmar que una persona s'havia adreçat a un centre sanitari amb ferides compatibles amb arma de foc. I l'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema "Guanyem la llibertat", l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
5: El gran risc del nostre temps i alhora el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
1: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones amb vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Aquí, a casa nostra, diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe a Veneçuela. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.
6: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
6: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: Una persona ha mort, una altra ha resultat ferida greu i una tercera ha patit lesions menys greus en un xoc frontal entre 2 cotxes a la C-66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima mortal, un home de 54, era el copilot d'un dels vehicles implicats. Aquest dilluns al matí també ha mort una altra persona a la carretera després del xoc d'una furgoneta i un camió a l'AP-2 a Montblanc, que, a més, ha deixat 7 ferits. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 68 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres interurbanes catalanes. La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. I ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Omplir de vida pisos que estan buits. Aquest és l'objectiu de la Masoveria Urbana, un projecte social de Càritas Manresa que fa 15 anys que està en marxa. El propietari cedeix l'habitatge a l'organització i les famílies participants el rehabiliten i paguen un lloguer social assequible. L'Eli Pagant, de Canal Taronja Central, ens apropa al cas de la Meriem i la seva família.
8: Ara sí que tenim un aïllar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida i ara sí que puc estudiar millor, concentrar-me.
9: Després de molts intents fallits per trobar un lloguer assequible, la Màriam i la seva família van demanar ajuda a serveis socials. Allà els van derivar a Càritas i s'han convertit en un dels participants de Masoveria Urbana.
10: Un component social molt important al costat, no? És la mateixa família que ajuda a millorar el seu habitatge.
9: L'objectiu és que les famílies que accedeixen a aquell lloguer assequible rehabilitin ells mateixos el pis on viuran. Ho fan amb la supervisió d'un cap d'obra. Tot això és possible gràcies a la cessió del pis per part dels propietaris que confien en aquest projecte.
23: Pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci.
9: La Masoveria Urbana de Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament i des del 2015 s'han rehabilitat 24 pisos beneficiant 80 persones.
1: Ja està en marxa a Barcelona el Congrés Mundial d'Arquitectes, que s'allargarà fins dijous. Reunirà unes 10.000 persones, uns 10.000 visitants durant 4 dies i abordarà els reptes que se li presenten ara mateix a l'arquitectura, durant els pròxims anys també, com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i la circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. El Centre de Convencions del Fòrum acull les principals ponències a càrrec de figures de referència internacional, mentre que les tres xemeneies són la seu, és la seu de l'exposició central, les trobades de tarda i els esdeveniments festius. Guim Costa és el director del Congrés.
24: Venen arquitectes de tot el món que estan molt, com dic jo, surfejant a dalt de la onada, perquè són arquitectes que estan treballant amb el dia a dia amb aquestes qüestions que són el canvi climàtic, l'eficiència energètica, la falta de vivenda, per tant l'habitatge assequible. Són tot unes qüestions que és molt important que en parlem per treure'n conclusions.
1: Aprovada la modificació inicial del Pla General Metropolità al campus de Can Ruti i l'entorn de la Serralada de Marina a Badalona. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. L'aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern municipal, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. És una informació de Televisió de Badalona.
25: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada Peralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats.
11: Aquí es concentra bona part de la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. I és important explicar-ho. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
25: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats. També es millorarà la xarxa de sanejament d'aigües pluvials i s'incorporen 50.000 metres quadrats d'una nova zona d'aparcament.
1: I ens plantarem a les 8 del matí, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a 1. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per cadascun dels 2 anys de contracte. I l'Assemblea Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, que s'ha celebrat a l'Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat del Vallès, ha donat llum verda a totes les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteres. Amb una participació rècord de 415 assembleistes, s'hi ha aprovat el pressupost més alt de la història de la Federació, de 30,4 milions d'euros. El president Sabadellenc ha tret pit de la força del futbol català gràcies a la base en la que podria ser la seva darrera assemblea al capdavant de l'ens federatiu. I quan falten 4 dies només per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogačar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
12: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs Indurain i Jan Ketil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran depart.
1: El Barça d'hoquei patins ha anunciat la incorporació de Nico Ojeda per a la propera temporada. El jugador argentí, que té 24 anys, ha finalitzat la cessió amb el Pons Lleida i serà blaugrana fins al 2029. Ojeda, que ha estat el màxim golejador de l'hoquei Lliga amb 26 gols, tanca així la seva etapa a l'equip llistat, on ha jugat les darreres 3 temporades, l'última ja en qualitat de cedit pel Barça.
13: Hola culés, ¿cómo están? Bueno, yo contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos. Les mando un abrazo grande.
1: Tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Lidl, Malpelo, Àlex Rigola o Hofe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
14: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius. Detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant. I també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades. Hi ha una mica de col·laboració de tot.
1: I seguim parlant de teatre perquè Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el Meeting Cow d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. Ens en dona més detalls el David Navarro.
15: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
16: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
15: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena aquest vespre i que ja té les entrades esgotades.
1: Igualada tornarà a convertir-se aquest juliol en la capital europea dels globus aerostàtics amb una nova edició de l'European Balloon Festival del 8 al 12 de juliol. El certamen arriba als 30 anys d'història i ho celebrarà amb novetats com ara la participació de globus de formes especials en figures tan singulars com una tortuga, un gat o un tornavís.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Llibre electrònic. Llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per ser reproduït.
5: Les formes llibre electrònic o llibre digital són l'alternativa a l'anglicisme e-book. Seguint l'esquema d'altres formes que en anglès es creen amb el prefix i, en català la qüestió es resol amb els adjectius electrònic o digital. Per llegir aquestes obres electròniques o digitals, fem servir un lector de llibres electrònics, que és aquell aparell concebut específicament per això, que té una pantalla monocroma i les dimensions més o menys d'un llibre de butxaca. Sovint en diem simplement llibre electrònic per un procés natural de metonímia.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En parlarem tot seguit amb Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber en hora punta si hi ha gaire complicacions avui per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la Nacional 240 està tallada a Lleida en tots dos sentits per un camió volcat i a desviaments realitzats en aquest tram. A banda d'això, problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2, i a retencions entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Dins d'aquest tram hi ha un camió avariat a Sant Vicenç dels Horts que talla un carril. A la B23 i a Cua del Papiol a Barcelona, la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, la C31 Cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona, l'autopista AP7 i a retencions de la Roca Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 i a Cua de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha aturades de Gent a la Roca del Vallès en sentit Granollers i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui ens espera un dia de cantis i ventalls. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, són formes ben casolanes, manuals i molt eficients de fer front a la calor. I és que avui aquesta temperatura ja desperta una altra vegada amb ganes en alguns indrets. Déu-n'hi-do, per exemple, a hores d'ara a l'Empordà, a l'Alt Empordà. Hi ha valors que estan a prop dels 30 graus i són les 8 i 4 minuts del matí. També molts indrets de la costa volten els 25 graus ja a aquesta hora. Per tant, matí que desperta molt xafogós, més aviat assolellat i amb molt pocs núvols, i així continuarà tot el matí, per tant un sol ja piconador des d'ara mateix. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta, algun ruixat de fet, però molt menys importants que els que hi van descarregar ahir. De fet, aquesta tarda en tindrem algun de xafaguet, algun remet, entre el Berguedà, el Solsonès, també la comarca d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, però remarquem, seran fenòmens molt més efímers i locals que les tempestes tan fortes d'ahir, també que van ser molt puntuals. Quan més cap al sud, el que farà més sol i més calor. Avui una altra vegada 3 o 4 graus més que ahir, sobretot a l'Ebre i a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer del tot a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Ens ho amplia en aquesta crònica en Marc Pijuan.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
1: I no deixem els números encara, perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, o sigui la que exclou l'energia i els aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I també us ho destacàvem en titulars, avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats. Una situació, aquesta que us explicaven, que Càritas veu cada dia. I per això volem parlar d'aquesta situació amb la Desiree García. Ella és responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Desiree.
7: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
1: A Catalunya el procés de regularització extraordinària ha superat totes les previsions, Espanya també, i arribarà, sembla, a les 200.000 sol·licituds. Des de Càritas, us sorprèn aquesta magnitud?
7: Bé, des de Càritas nosaltres ja fa temps que estàvem dient que aquesta era una mesura necessària, que era una mesura de justícia i de cohesió social, una eina que restableix drets i, entre d'altres coses, un dels efectes que tenia, donat que oficialment no hi ha una comptabilització de quantes persones estan en situació irregular al nostre país, això el que ens permetrà també és posar una mica de llum precisament a aquestes dades. No ens sorprèn perquè les dades aproximades que es tenien sempre era basant-se en les entitats del tercer sector que atenem i acompanyem a les persones que estan en aquesta situació.
1: Quins són, segons Càritas, els motius que han dificultat o que estan dificultant encara fins avui més que les persones vulnerables puguin completar la regularització? Quins obstacles heu vist que justifiquin demanar una pròrroga perquè ningú quedi fora, com esteu demanant aquestes entitats socials?
7: Doncs mira, en el fons són les dificultats i els entrebancs que ja anunciàvem des de l'inici. Primer, un termini curt, no tothom disposa de mitjans. Al final també és cert que doncs, la norma va sortir amb més retard

0: des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital, via online, no? Les dificultats per tenir un nombre reduït d'administració o d'oficines a les que accedir per entrar la documentació, tot això eren fets que s'havien que hi eren, i més quan no tenim una comptabilització real amb la que tu puguis calcular. Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que sobretot arribat el moment tinguéssim reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final hi ha les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i per tant doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: Desiree, el procés dona accés a papers, però això no garanteix sens dubte la integració real. Què falta a Catalunya perquè aquesta regularització tingui un impacte durador en la vida de les persones?
0: Doncs mira, falten mitjans i coordinació altre cop en aquest sentit, no? És a dir, això no deixa de ser una mesura que, com us deia, no? Per nosaltres és de cohesió social, de restabliment de drets. Estem parlant doncs de persones que ara podran accedir doncs a la formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, al valorar o mirar si poden tenir accés doncs a determinades renda garantida o l'ingrés mínim vital, però sobretot hi ha un fet clau per la majoria, que és l'accés a la feina, i sobretot doncs que la puguin mantenir. En aquest sentit, nosaltres estem també des de Càritas demanant la complicitat de les empreses, no? Empresaris i empresàries que sovint venen doncs a les entitats del tercer sector dient doncs que no cobreixen vacants, doncs ara és el moment, no? De fer aquest pas endavant, de fer contractes amb aquestes persones, que aquestes persones també puguin tenir drets laborals, però deures també.

0: should be out by now, right?
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del
2: món. Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio. Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. Si no tuviera... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Doncs sí, aquest és el teu punt del dia, al 107.3 de la FM. Estem a una nova jornada des de Ràdio Vilafant FM, començant la nostra programació. Una programació doncs, que ens acosta doncs, tota aquesta actualitat de local, amb el nostre informatiu local i comarcal, i també doncs, amb les entrevistes que anem compartint al llarg del nostre dia. Avui, per cert, darrer dia del mes de juny, celebrem diverses coses. Per exemple, avui és el Dia Internacional dels Asteroides. Avui podríem mirar al cel, podríem mirar aviam si veiem algun d'aquells cometes per poder desitjar o demanar desitjos que es puguin complir. Avui és el dia de les xarxes socials. Una cosa que me'n recordo que quan van arribar a plataformes com Facebook i tot, molta gent en principi era molt distant a les xarxes com Facebook i tot, i al final ho hem interioritzat i ho hem integrat tot al nostre dia a dia. També és avui el Dia Internacional del Parlamentisme. I avui doncs, tota la gent doncs, que es dedica doncs, a aquest món de la política, per exemple. Avui és el seu dia, Doncs dia per ells, per la gent doncs, que treballa pel territori. Avui doncs, un dia que compartirem des de Ràdio Vilafant amb aquesta caloreta, que per cert avui ja s'ha notat la nit, Portem dos nits que no sé si vosaltres dormiu. A mi em costa una miqueta. En fi, des de la ràdio intentarem despertar-nos amb la millor música, amb la millor de les il·lusions i amb la millor música, com dèiem, de novetats, perquè, per cert, ahir em van presentar una. Aquesta de Melendi, Mentiras Arriesgadas. El meu nom, Ivan Yerpes, acompanyant-te des d'ara i fins al punt de les 11 del matí. Molt bon dia.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Nova edició del nostre butlletí de notícies en aquest darrer dia del mes de juny, avui dimarts 30. Avui comencem amb el repàs de titulars. El Pacte Nacional per a la Indústria prioritzarà el desenvolupament del Logis Empordà. L'Escala amplia la cobertura de xarxa wifi pública al nucli antic. Policies locals es formen a Roses per millorar la detecció de nius de tortuga careta. La Baratina Rural Fest espera reunir 1.200 persones a Siurana aquest cap de setmana. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Mi Pérez ens acostarà la informació per les properes hores.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El Pacte Nacional per a la Indústria inclourà entre les seves prioritats el desenvolupament del Logis Empordà amb l'objectiu de reforçar la capacitat logística de les comarques gironines. El pla presentat pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, preveu una inversió global de 5.000 milions d'euros i aposta per impulsar polígons estratègics com el de l'Empordà mitjançant plans directors urbanístics que n'agilitzin la tramitació. El projecte també contempla mesures per garantir el subministrament d'aigua a la indústria davant futures sequeres amb noves desalinitzacions, plantes de regeneració i recuperació d'aqüífers. A més, també el pacte vol reforçar la internacionalització de les empreses i impulsar sectors claus de l'economia gironina com l'alimentació, el suro, la metal·lúrgia i també la maquinària.
3: L'Ajuntament de l'Escala està ampliant la cobertura de la xarxa wifi pública amb la instal·lació d'una trentena de punts d'accés en diferents espais del municipi. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, vol millorar la connectivitat en zones on la cobertura de telefonia mòbil és limitada i donar servei tant als veïns com als visitants i al comerç local. La nova xarxa donarà cobertura als principals carrers i places del nucli antic, així com als aparcaments de les Monges i la Palmera. L'actuació compta amb un pressupost de 53.000 euros i permetrà configurar diferents xarxes segons les necessitats de cada moment.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Policies locals de Roses, Llançà i Platja d'Aro, juntament amb agents cívics i personal de socorrisme, han participat en una jornada de formació per aprendre a detectar i gestionar possibles nius de tortuga careta al litoral. La iniciativa s'emmarca en l'augment dels episodis de nidificació d'aquesta espècie protegida a les platges catalanes. La formació ha servit per reforçar els protocols d'actuació, identificar rastres i coordinar la resposta entre els cossos de seguretat, serveis municipals i especialistes en fauna. L'objectiu és garantir una actuació ràpida i eficaç per protegir tant els exemplars com els nius davant d'una presència cada vegada més habitual d'aquesta espècie al litoral mediterrani.
3: La Barretina Rural Fest celebrarà aquest dissabte la seva 11a edició a Siurana amb un rècord de participació. L'organització preveu reunir 1.200 persones, el màxim d'inscrits de la història de l'esdeveniment, en una jornada que combinarà esport, música i festa fins a la matinada. La programació mantindrà la tradicional cursa d'obstacles, que enguany incorporarà algunes novetats, com un concurs de disfresses per als participants. La festa es completarà amb més de 10 hores de música en directe i sessions de disc jockey. Des de l'organització, destaquen la consolidació de la Barretina Rural Fest com una de les cites que dona el tret de sortida a l'estiu a l'Alt Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Anem al temps amb el patrocini de Llenya Sant Empordà.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I el temps, doncs, que arriba de la mà del nostre company, en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Una situació més aviat tranquil·la a gran part de les comarques de Girona. I atenció, perquè a hores d'ara la tramuntana rescalfada està fent pujar molt la temperatura, sobretot a l'Alt Empordà. Hi ha molts valors per sobre dels 25 graus ja a aquesta hora. També s'han acabat, lògicament, les tempestes d'ahir, recordem les més fortes, a la vall de Camprodon i també a la comarca de la Selva, gairebé 80 litres per metre quadrat, a Santa Coloma de Farners. Avui no esperem aquestes tempestes tan intenses, però algun ruixat sí que es tornarà a formar aquesta tarda, sobretot a cavall de les Guilleries i també de la comarca del Ripollès, així com al sud de la Garrotxa, d'una forma local, però no serà estrany que, per exemple, a viles com Olot o Ripoll torni a ploure aquesta tarda. Quan més cap a la costa, molt més sol, i aquesta temperatura elevada, aquesta tramuntana que no deixarà de bufar, i sobretot a l'Alt Empordà, avui arribarem a passar dels 35 graus, déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans del dia 1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. I el govern de Veneçuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol, mentre continua la tasca contra el rellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencia que els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. 14 efectius dels bombers de la Generalitat estan desplegats a Veneçuela per participar en aquestes tasques d'avaluació dels edificis afectats pels terratrèmols i facilitar les tasques de rescat, com ha explicat fa uns moments a la xarxa en Lluís Mendo, oficial del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
2: I ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
1: D'altra banda, s'han confirmat 18 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela, 144 desapareguts i 12 persones de nacionalitat espanyola localitzades sota les runes. I avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà d'aportar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència i l'empresari. I també avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: Doncs vinga, va, que estem aquí compartint una nova hora des de Ràdio Vilafant FM, David Guetta, Alok, una de les noves que hem presentat al Run Run River. Aquí estarem acompanyant-te fins al punt de les 11 i després més torn de ràdio, eh?

Ja saps que Ràdio La Fana et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.

0: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
1: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA 94 Motor, a Girona i Figueres.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
2: Continguts en xarxa.
3: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. De tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
4: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
4: Bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys ja dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general de del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
3: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
4: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no? D'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no? Tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no? Sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet de d'això, no? I tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
3: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
4: Bueno, cada vegada hi han o estan emergint més propostes més vinculades pues, a l'economia circular o a aquesta transformació de, del model ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes, 10 R's que li diem o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles pues, seria intentar pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri o organitzar-se també de manera col·lectiva pues, per generar pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, pues, què tens dins d'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens convia aquella peça de roba, ens la vam comprar, i, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no?, per això, però la realitat és una mica aquesta.
3: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec que una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
4: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen això molt sovint i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa't al llit, desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, perquè això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanvien roba més fàcilment, no? Llavors, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
3: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
4: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, que estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic una mica que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no? Tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no? Ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost realment les peces de roba fabricades, no? Així sota aquest model, doncs sí que amaguen doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
3: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallar, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que a més és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarg i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: Saps aquest lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

aquesta proposta musical, que ens trobem a 10 minuts per les 10. Hem estat compartint també algun espai en aquesta hora amb la xarxa de comunicació local i estem, doncs, de bastantes novetats discogràfiques, eh? I de molta actualitat en aquest inici de la jornada del darrer dia d'aquest mes de juny. A fora del carrer, doncs, ja hem de dir que apreta el sol, eh? S'està veient aquí la finestra que entra amb intensitat. Dia calorós, dia d'estiu. Dance to this! Aquí tenim a Icona.

0: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris els Almogàvers de l'Empordà.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
4: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
3: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
4: 30 de maig, Bel Contes.
5: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a les 11 del matí al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Montecarlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.

la cançó que acabes d'escoltar amb un fantàstic, espectacular directe des de Mèxic de la Dua Lipa. Aquesta proposta musical ens deixa quasi a l'informatiu que ens arribarà de la mà d'Any Bisuits amb aquest Adiós con Alegria. Anirem a connectar després amb la xarxa amb els 3 minuts de notícies corresponents i sortim amb més fórmula des del 107.3 de la FM. Es deixem amb Any Bisuits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficien d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podrien beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. N'ha parlat a la xarxa la Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona.
2: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin. Ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i per tant doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'alt tribunal considera que el decret podria entrar en conflicte amb la normativa europea i ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si elevar la consulta a la justícia europea. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats venezolanes. D'altra banda, s'han confirmat 18 espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela, 144 desapareguts i 12 persones espanyoles localitzades sota la runa. I avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Doncs sí, la teva música aquí a Ràdio Vilafant, aquí començant aquesta estoneta de ràdio que tenim preparats per vosaltres, amb més actualitat musical, amb aquesta superestrella d'Aitana. El meu nom, Ivan Llerbés. Encara fins les 11 del matí en aquest 30 de juny amb tu.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris, els Almogàvers de l'Empordà.

Doncs aquí teníem a Lady Gaga amb el Death Dance, una de les cançons que està inclosa a la segona temporada de la sèrie de Netflix de Miércoles. I ara arriba La Morocha. Cançons aquestes que ens acompanyen encara de

0: Xambar els més valents, Paire Thailand pels petits, Tropica Island per compartir, el riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
4: La ràdio que ens uneix.
5: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
6: La teva companyia diària.

Max Navarro, que va participar a l'Acadèmia d'Operació Triunfo en aquesta edició, en l'edició, millor dit, del 20, doncs ens ha portat aquest Max Navarro Estrelles, una de les cançons que va composar dins de l'Acadèmia i que ha fet doncs, com a presentació del seu treball discogràfic doncs, just quan va sortir de l'Acadèmia. Una cançó que jo vaig poder escoltar en directe en l'especial que van fer els companys de RAC1 per Nadal, eh? El món de RAC1 van cantar aquestes cançons en directe en un espai lídic a Barcelona, al Palau doncs, de la Música. Quin millor lloc, eh? I arriba ara també una de les noves de Nil Moliner, amb Salta.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palau-saval d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palau-saval d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

Aquesta sí que és una d'aquelles que de ben segur l'estiu l'estarem cantant tota l'estona amb moltes festes, perquè hi ha moltes bandes que la fan, eh? Tututurú, de Sidherland, una cançó doncs, que té aquesta tornada, igual que la dels festucs, eh? Que no es diuen pistatxos, que es diuen festucs. Maques, un nen aquí, la gent, hem de parlar bé, eh? Ah, sempre se'ns escapen cosetes. Vinga, va, que a mida 2:15 amb Shakira, Burna Boy, amb el Dai Dai i amb una remescla maca de Clean Bandit. Després informatiu i continuem. Sortirem amb Madonna, amb Anna Mena i Sam Smith, entre d'altres.

0: sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Nova edició del nostre butlletí de notícies en aquest darrer dia del mes de juny, avui dimarts 30. Avui comencem amb el repàs de titulars. El Pacte Nacional per a la Indústria prioritzarà el desenvolupament del Logis Empordà. L'escala amplia la cobertura de xarxa wifi pública al nucli antic. Policies locals es formen a Roses per millorar la detecció de nius de tortuga careta. La Baratina Rural Fest espera reunir 1.200 persones a Siurana aquest cap de setmana. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Mi Pérez ens acostarà la informació per les properes hores.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: El Pacte Nacional per a la Indústria inclourà entre les seves prioritats el desenvolupament del Logis Empordà amb l'objectiu de reforçar la capacitat logística de les comarques gironines. El pla presentat pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, preveu una inversió global de 5.000 milions d'euros i aposta per impulsar polígons estratègics com el de l'Empordà mitjançant plans directors urbanístics que n'agilitzin la tramitació. El projecte també contempla mesures per garantir el subministrament d'aigua a la indústria davant futures sequeres amb noves desalinitzacions, plantes de regeneració i recuperació d'aqüífers. A més, també el pacte vol reforçar la internacionalització de les empreses i impulsar sectors claus de l'economia gironina com l'alimentació, el suro, la metal·lúrgia i també la maquinària.
3: L'Ajuntament de l'Escala està ampliant la cobertura de la xarxa wifi pública amb la instal·lació d'una trentena de punts d'accés en diferents espais del municipi. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, vol millorar la connectivitat en zones on la cobertura de telefonia mòbil és limitada i donar servei tant als veïns com als visitants i al comerç local. La nova xarxa donarà cobertura als principals carrers i places del nucli antic, així com als aparcaments de les Monges i la Palmera. L'actuació compta amb un pressupost de 53.000 euros i permetrà configurar diferents xarxes segons les necessitats de cada moment.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Policies locals de Roses, Llançà i Platja d'Aro, juntament amb agents cívics i personal de socorrisme, han participat en una jornada de formació per aprendre a detectar i gestionar possibles nius de tortuga careta al litoral. La iniciativa s'emmarca en l'augment dels episodis de nidificació d'aquesta espècie protegida a les platges catalanes. La formació ha servit per reforçar els protocols d'actuació, identificar rastres i coordinar la resposta entre els cossos de seguretat, serveis municipals i especialistes en fauna. L'objectiu és garantir una actuació ràpida i eficaç per protegir tant els exemplars com els nius davant d'una presència cada vegada més habitual d'aquesta espècie al litoral mediterrani.
3: La Barretina Rural Fest celebrarà aquest dissabte la seva 11a edició a Siurana amb un rècord de participació. L'organització preveu reunir 1.200 persones, el màxim d'inscrits de la història de l'esdeveniment, en una jornada que combinarà esport, música i festa fins a la matinada. La programació mantindrà la tradicional cursa d'obstacles, que enguany incorporarà algunes novetats, com un concurs de disfresses per als participants. La festa es completarà amb més de 10 hores de música en directe i sessions de disc jockey. Des de l'organització, destaquen la consolidació de la Barretina Rural Fest com una de les cites que dona el tret de sortida a l'estiu a l'Alt Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Anem al temps amb el patrocini de Llenya Sant Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I el temps, doncs, que arriba de la mà del nostre company, en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Una situació més aviat tranquil·la a gran part de les comarques de Girona. I atenció, perquè a hores d'ara la tramuntana rescalfada està fent pujar molt la temperatura, sobretot a l'Alt Empordà. Hi ha molts valors per sobre dels 25 graus ja a aquesta hora. També s'han acabat, lògicament, les tempestes d'ahir, recordem les més fortes, a la vall de Camprodon i també a la comarca de la Selva, gairebé 80 litres per metre quadrat, a Santa Coloma de Farners. Avui no esperem aquestes tempestes tan intenses, però algun ruixat sí que es tornarà a formar aquesta tarda, sobretot a cavall de les Guilleries i també de la comarca del Ripollès, així com al sud de la Garrotxa, d'una forma local, però no serà estrany que, per exemple, a viles com Olot o Ripoll torni a ploure aquesta tarda. Quan més cap a la costa, molt més sol, i aquesta temperatura elevada, aquesta tramuntana que no deixarà de bufar, i sobretot a l'Alt Empordà, avui arribarem a passar dels 35 graus, déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres...

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
0: Sortim de les notícies i ho dèiem, sortim amb Madonna, amb una de les seves noves, Love Sensation.

ens hem posat al dia de com està l'actualitat informativa, del nostre informatiu local i comarcal. Per cert, també una altra d'aquestes notícies que podríem ampliar és que Cadaqués crearà més de 600 places de zona blava i verda per combatre el problema que hi ha d'aparcament al municipi, I és que en zona turística és impressionant la quantitat de vehicles que visiten a Cadaqués i visiten, doncs,

0: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paisó Yamaha.
1: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a M94 Motor, a Girona i Figueres.
2: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris, els Almogàvers de l'Empordà.

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
3: La tele.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Hush amb Muse. Aquesta és la proposta musical que compartim. Camí de les 11 del matí. Després Víctor Magán i Dani Ocean, Dani Romero amb Me Duele.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors d'Iguala Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ero anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se, a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment. Afirmen que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
1: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària d'emigrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària d'emigrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

0: 107.3 FM. No quiero
1: una. La veu de Yami Safdi. És una veu càlida. Maquíssima, eh? I Piso 21, plegats del hijo.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aigua Llum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a les 11 del matí al pàrquing del Moll Comercial, cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
5: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
6: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: És la nova cançó i el nou treball de J Balvin i Ryan Castro. La cançó té un títol curtet, Tonto.

0: Escoltes el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: 107.3 FM.
1: Van arribant les noves cançons a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta de Farruko, Formal.

107.3 FM. Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment la nostra sintonia. 107.3 és la teva ràdio.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.
7: Ah,

0: Xam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.

0: Pugem les revolucions al ritme amb aquesta nova peça de Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.
1: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: 107.3 FM.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: La cançó i el tema de Marc Seguí arriba ara mateix amb aquest nou senzill Esperando que vuelvas. L'escoltem aquí, plegats, a Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones migrades que va començar el 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones se'n podran beneficiar a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones relacionades amb aquest tràmit i ha emès prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. Coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'ha acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis y ayudar el seu encaix al mercat laboral. L'escoltem.
1: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I Rosa del Vents, l'empresa que gestiona la Casa de Colònies de Palamós, on fa uns dies dos intrusos van fer tocaments a dues menors, admet que aquest episodi obligarà a revisar i reforçar els protocols preventius. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG11. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
5: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
4: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
5: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
4: Ajuntament de Vilafant.
6: La millor selecció musical del moment.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: Ara mateix convidats aquí a la FM als Catarres.
2: Ja comença a fer-se clar.
1: Diumenge sense drama.
3: I els veïns el

0: dies. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xambar els més valents, Paire Thailand pels petits, Tropic Island per compartir, el riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos.

diumenge petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: FM.
1: Més i bona música amb ritme des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, Romeo Santos, Prince Royce, ara mateix amb aquest Dardos.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: los ojos, pincharme el culo y las tetas. A veces quisiera ser más como ellas, un poco menos yo y más como cualquiera. Me vale cualquiera.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per tu.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
4: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha.
5: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
6: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldoria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, que rico huele, pero más rico tú estás. La ràdio que ens uneix.
8: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Dues grans estrelles del reggaeton, Maluma i Ryan Castro, plegats amb aquest Palaseca.
2: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos. Qué casualidad.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançó i tema musical de Rolling Stones, Jealous Lover, és el tema que ara mateix escoltes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Pili García. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones migrades que va començar el 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones se'n podran beneficiar a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones relacionades amb aquest tràmit i ha admès prop de 380.000 volants d'empadronament. El tancament del procés arriba, però, enmig d'un nou front judicial. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar la regularització extraordinària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè considera que el decret aprovat pel govern espanyol podria entrar en conflicte amb la normativa comunitària. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. I coincidint amb aquest últim dia per presentar les sol·licituds i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per afavorir la integració de persones migrants que s'han acollit a la regularització. La campanya vol facilitar la convivència, combatre prejudicis i ajudar en el seu encaix al mercat laboral.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. L'Audiència de Barcelona ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Això evita que s'enfrontin a penes de presó i deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa. La Fiscalia i l'Acusació Popular mantenen les peticions de 12 i 15 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula de salut. El judici continuarà dimecres i s'allargarà fins al dia 15 de juliol. I Renfe recuperarà a partir de dissabte el servei habitual de les línies R11 i RG1, un cop acabada la fase principal de les obres d'Adif entre Sant Miquel de Fluvià i Flaçà. La R11 tornarà als horaris previs a les obres i alguns trens milloraran el temps de viatge en sentit Barcelona-Figueres. A la RG1 es rehabilitarà el servei complet i s'ajustaran els horaris per facilitar els enllaços amb la R1 a Maçanet-Massanes. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Nova edició del nostre butlletí de notícies en aquest darrer dia del mes de juny, avui dimarts 30. Avui comencem amb el repàs de titulars. El Pacte Nacional per a la Indústria prioritzarà el desenvolupament del Logis Empordà. L'Escala amplia la cobertura de xarxa wifi pública al nucli antic. Policies locals es formen a Roses per millorar la detecció de nius de tortuga careta. La Baratina Rural Fest espera reunir 1.200 persones a Siurana aquest cap de setmana. I el temps, des de la xarxa de comunicació local, en Lluís Mi Pérez ens acostarà la informació per les properes hores.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El Pacte Nacional per a la Indústria inclourà entre les seves prioritats el desenvolupament del Logis Empordà amb l'objectiu de reforçar la capacitat logística de les comarques gironines. El pla presentat pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, preveu una inversió global de 5.000 milions d'euros i aposta per impulsar polígons estratègics com el de l'Empordà mitjançant plans directors urbanístics que n'agilitzin la tramitació. El projecte també contempla mesures per garantir el subministrament d'aigua a la indústria davant futures sequeres amb noves desalinitzacions, plantes de regeneració i recuperació d'aqüífers. A més, també el pacte vol reforçar la internacionalització de les empreses i impulsar sectors claus de l'economia gironina com l'alimentació, el suro, la metal·lúrgia i també la maquinària.
2: L'Ajuntament de l'Escala està ampliant la cobertura de la xarxa wifi pública amb la instal·lació d'una trentena de punts d'accés en diferents espais del municipi. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, vol millorar la connectivitat en zones on la cobertura de telefonia mòbil és limitada i donar servei tant als veïns com als visitants i al comerç local. La nova xarxa donarà cobertura als principals carrers i places del nucli antic, així com als aparcaments de les Monges i la Palmera. L'actuació compta amb un pressupost de 53.000 euros i permetrà configurar diferents xarxes segons les necessitats de cada moment.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Policies locals de Roses, Llançà i Platja d'Aro, juntament amb agents cívics i personal de socorrisme, han participat en una jornada de formació per aprendre a detectar i gestionar possibles nius de tortuga careta al litoral. La iniciativa s'emmarca en l'augment dels episodis de nidificació d'aquesta espècie protegida a les platges catalanes. La formació ha servit per reforçar els protocols d'actuació, identificar rastres i coordinar la resposta entre els cossos de seguretat, serveis municipals i especialistes en fauna. L'objectiu és garantir una actuació ràpida i eficaç per protegir tant els exemplars com els nius davant d'una presència cada vegada més habitual d'aquesta espècie al litoral mediterrani.
2: La Barretina Rural Fest celebrarà aquest dissabte la seva 11a edició a Siurana amb un rècord de participació. L'organització preveu reunir 1.200 persones, el màxim d'inscrits de la història de l'esdeveniment, en una jornada que combinarà esport, música i festa fins a la matinada. La programació mantindrà la tradicional cursa d'obstacles, que enguany incorporarà algunes novetats, com un concurs de disfresses per als participants. La festa es completarà amb més de 10 hores de música en directe i sessions de disc jockey. Des de l'organització, destaquen la consolidació de la Barretina Rural Fest com una de les cites que dona el tret de sortida a l'estiu a l'Alt Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Anem al temps amb el patrocini de Llenya Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I el temps, doncs, que arriba de la mà del nostre company, en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Una situació més aviat tranquil·la a gran part de les comarques de Girona. I atenció, perquè a hores d'ara la tramuntana rescalfada està fent pujar molt la temperatura, sobretot a l'Alt Empordà. Hi ha molts valors per sobre dels 25 graus ja. A aquesta hora també s'han acabat, lògicament, les tempestes d'ahir, recordem les més fortes, a la vall de Camprodon i també a la comarca de la Selva, gairebé 80 litres per metre quadrat, a Santa Coloma de Farners. Avui no esperem aquestes tempestes tan intenses, però algun ruixat sí que es tornarà a formar aquesta tarda, sobretot a cavall de les Guilleries i també de la comarca del Ripollès, així com al sud de la Garrotxa, d'una forma local, però no serà estrany que, per exemple, a viles com Olot o Ripoll torni a ploure aquesta tarda. Quan més cap a la costa, molt més sol, i aquesta temperatura elevada, aquesta tramuntana que no deixarà de bufar, i sobretot a l'Alt Empordà, avui arribarem a passar dels 35 graus, déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara. i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
3: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
3: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
3: Una oportunitat per gaudir de nou concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
0: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
12: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
0: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empecé a R0. estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes s'ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava als jutjats de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
0: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, 2 joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, 2 joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els 2 intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a 2 menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a 2 nenes d'uns 10 i en adonar-se'n familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: Gairebé 3:15, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.

0: artistes que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
1: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
4: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
5: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
4: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 7:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
3: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
6: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
7: 30 dies per 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
6: El comitè confia que en aquests 2 dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
3: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
9: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
10: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
8: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
3: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Silvia Fernández.
11: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia

0: denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
1: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, aquí estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
3: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
4: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
3: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
5: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on per primera vegada s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
6: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
5: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
7: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa, de només 22 anys, abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renova. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus: el Lleida de 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elit. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per quarta catalana. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
8: Aquest dilluns a la tarda, el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida, de competir a Lliga Elit. I a partir d'aquí, les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
9: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i a començar des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
8: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
7: I a la Lliga Elite, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
10: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilajoana, ha fet balanç del curs una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elite la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
11: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
10: Vilajoana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
7: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41,5.415.000, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
2: Déu-n'hi-do, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
15: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
17: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
18: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
19: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
18: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
19: Adeu, Embaladits.
20: Ens agrada la poesia.
16: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
16: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta, recorre a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
21: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
2: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts 30 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
22: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
2: Declaren els jutjats a Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
22: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
2: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
22: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
23: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: En Cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
22: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, volíem dir, a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
2: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
7: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugranat després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
2: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
24: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
22: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
2: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
21: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
4: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
3: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests dos mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
6: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
5: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
22: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
8: la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
2: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
9: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
10: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo. Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
11: Notícies en xarxa.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
25: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
2: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
26: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
2: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
22: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:15. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
22: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
13: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
22: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
14: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
15: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
14: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: I encara més conflictes laborals oberts, la plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
17: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada de veneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
11: Notícies en xarxa.
2: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
18: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
1: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
18: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
7: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
16: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè han de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
7: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
19: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
20: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
19: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
23: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on per primera vegada s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
24: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
23: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
0: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
3: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
4: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
3: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club agenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
0: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilar en la plantilla del Força Lleida i Dani García. Es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Gueu.
5: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
6: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
5: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hayo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
0: I tornant al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
2: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria. Una política que entiende las migraciones como lo que son, un fenómeno consustancial a la historia de la humanidad.
1: El procés ha superat el 1 milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 han estat aquí a Catalunya. Els dos excursionistes que el 14 de desembre de 2024 es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare, Isaac Andic, han dit al jutjat de Martorell que l'home estava en estat de xoc, bloquejat i afectat per l'incident. Tots dos han declarat com a testimonis i fonts jurídiques han explicat que el camí de les coves del Salnitre de Collbató, on va morir l'amo de Mango, no és perillós, però pot fer perdre l'equilibri i no hi ha gaires llocs on agafar-se. Tots dos avui han declarat com a testimonis junts juntament, això sí, amb la terapeuta de la família i també la vídua d'Andic. I Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes i esdevé la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic.
3: Treballarem en rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ses fiscalitzats i a la ciutadania.
1: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Serà del dia 20 de juliol i fins al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. I acabarem parlant de l'actualitat esportiva amb nom propi, Salma Parayuelo, que no continuarà al Barça. La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Ha guanyat 15 títols, en el que destaquen 3 Champions aconseguides. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
4: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
5: 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1 And now for my next number, DJ S. I'd like to return to

edició més arriba a Hot Dance 80 a la vostra sintonia. I avui, a la història de la música dance, els protagonistes serà una formació italiana que s'anomena FBI Project.

FBI Project fou un grup musical italià del gènere Italo, actiu des de 1989 fins al 2006. La seva cançó més famosa va ser el Rich in Paradise.

productors Marco Frati, Corrado Presti i Roberto Intralazzi varen formar el projecte FPA. El nou fou composat de la següent manera: F per Frati, P per Preti i la I per Intralazzi. El quartet es va completar amb Luciano Berigia. El single Rich in Paradise, una versió d'una cançó de La Mondosia de 1977, titulada Gone Back to My Roots, versionada, entre d'altres, per Richie Havens, Odyssey, va entrar al top 10 a Alemanya, Àustria, Suïssa i el Regne Unit. Un any més tard es publicada el seu single Everybody. Okay.

El senzill editat el 1993, Come On and Do It, va entrar al top 20 Hot Billboard Dance Charts i varen aparèixer a l'UK Single Charts.

Avui a Hot Dance 80 farem un especial dedicat a la formació de funk Earth, Wind and Fire. Maurice White, el líder d'aquesta formació, va néixer el 19 de desembre de 1941 a Los Angeles i va morir el 4 de febrer del 2016. Per altra banda, el seu germà Fred White, bateria dels Earth, Wind and Fire, va morir als 67 anys el dia 1 de gener del 2023. El seu germà Berding White, el baixista de la banda, va dir Fred White s'uneix als nostres germans Maurice, Monty i Ronald al cel i alhora està tocant la bateria com els Àngels. Com hem dit, Maurice White va ser el fundador de la banda Earth, Wind and Fire, també el germà gran de Berding White, membre de la banda en l'actualitat, i de Fred White, que ens acaba de deixar. Maurice va treballar com a compositor principal de la banda i com a productor, i era cantant al costat de Philip Bailey. White fou candidat a 20 Grammys. Maurice White, als 12 anys, es va concentrar en la bateria i va participar en diversos conjunts, concursos de talents. El 1960 va passar a viure amb els seus pares a Chicago. Allà, el 1963, va començar a treballar 4 nits a la setmana al Hungry Club i de dia a l'estudi Cheer Records, una companyia discogràfica. Allà va aprendre a treballar en equip, a composar i a produir. Va tocar al costat d'artistes com Muddy Waters, Buddy Guy, Howlin' Wolf, Billy Stewart i Etta James. El 1965, Maurice fou convidat per Ramsey Lewis a formar part d'un trio musical. Naturalment, White va acceptar. Varen gravar desenes d'àlbums i varen tenir èxits com el que estem escoltant, Made in the Water, de 1966.

Quan Maurice White va abandonar el grup, va formar un altre anomenat The Salty Peppers al costat de Don Barry, Louis Satterfield i Don Whelan. Aquesta formació era Salting Peppers.

Amb vendes de més de 90 milions de discs, és una de les bandes més venudes al món de tots els temps. Earth, Wind & Fire fou fundada a Chicago per Maurice White el 69, en el que hi havia doncs, intèrprets com Philip Bailey, Birding White, Ralph Johnson, Larry Don, Old MacKay, Roland Bautista, Robert Brookins, Sonny Emery, Fred Ravel, Ronnie Walsh, Sid O'Reilly.

Reynolds i Andrew Wolffolk. És la música que ens acompanya avui del Earth, Wind & Fire.

La cançó que estem escoltant, Shining Star, editada el 1975, els va convertir en superestrelles i els va donar l'únic número 1 de la seva carrera a les llistes generals dels Estats Units. És un tema funk molt apilat al que sol associar, encara que és el més pur Earth, Wind and Fire, inclòs en el seu exitós disc That's the Way of the World. Fou una de les primeres gravacions de Fred White a la bateria amb el grup. Musicalment es pot dir que va deixar empremta en el grup dels seus majors fans. Hi havia un DJ que s'anomena Prince que recomanava que els Earth, Wind and Fire tanquessin les seves actuacions en September.

anys més tard, el 1978, els Earth, Wind & Fire editaven aquest senzill, September, la seva cançó més recordada, que ha estat utilitzada en innumerables pel·lícules, sèries, inclús com el cant dels seguidors anglesos de futbol. Fou el seu primer èxit global i la primera cançó que va encolar en el top 10 de senzills britànics. Però no va ser el seu èxit en el seu moment, perquè tot i que ha estat la que ha perdurat més en el temps, mercès al seu imparable grup, a mitjà camí entre el funk i la música disco, i el seu infal·lible estribillo, en el seu moment no va triomfar, tot i que després va ser un gran èxit a la carrera musical dels Terra, Vent i Foc.

sabeu per què la formació es diu Earth, Wind and Fire, Terra, Vint i Foc? Doncs perquè Maurice White era un apassionat de la mitologia egípcia i de l'astrologia, i ho reflexava amb la seva música. De fet, el nom el va escollir per al grup que va fundar, eren les tres elements de Sagitari, el seu signe del zodíac.

Anem al 1981. La cançó la que varen recuperar l'èxit després de dos anys de sequia en les llistes i el seu major èxit dels 80 fou Let's Groove.

Avui a Hot Dance 80 fem un especial dedicat als Earth, Wind & Fire. I ara anem a escoltar una cançó que van editar el 1975. S'anomena That's the Way of the World. Un altre èxit amb sons sofisticats, amb influències de la bossa nova, a mig camí entre Kid Storm de Smokey Robinson i el so de Philadelphia de Kenny Gamble i Leon Huff.

15 de setembre de 1995, Earth, Wind and Fire va rebre un estel al passeig de la fama de Hollywood.

les millors cançons del disc All in All, i un altre senzill d'èxit que els hi va donar el seu tercer número 1, les llistes de Rhythm and Blues. Una altra de les cançons amb un groove imparable, a la que quasi és impossible resistir-se, capaç de posar en moviment fins al cul més pareós i tímid.

1975, els Earth, Wind & Fire editaven Sing a Song, el senzill principal del seu segon disc de 1975, Gratituds. Sing a Song és una mostra més de la seva adoració per als Sly and the Family Stones. És el títol fins al seu desenvolupament, novament amb una secció de vents espectaculars.

La música dels Earth, Wind & Fire avui és la protagonista al teu programa Hot Dance 80. Anem a escoltar el seu primer èxit en les llistes de Rhythm and Blues, que era funk en línia del School and the Gang, que anunciava que la banda estava arribant al seu moment àlgid. Composta per Little Maurice White i pel baixista Verdin White. Aquí la guitarra és electritzant, la línia de baix de Verdin colossal i la secció de vents feta

Ara vam escoltar una cançó del Earth, Wind & Fire del 1979. Aquesta cançó, In The Stone, va fracassar a les llistes d'èxits, no entrant en el top 50 ni als Estats Units ni al Regne Unit. Però és una de les seves millors cançons, oscil·lant entre la seva guitarra funky, les seves percussions i les harmonies pròpies de la banda. Això vol dir que una cançó, tot i no ser a les llistes d'èxits, va aconseguir ser triomfal a la seva carrera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just en el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. Des del Govern de la Generalitat asseguren que el procés s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. Sílvia Panec és la portaveu del Govern.
2: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I Unió de Pagesos ha anunciat una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia pel proper 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, ja que pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Escoltem el membre de la sectorial de vinya i de vi, Joan Santó.
3: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
1: Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai s'havia trobat amb un cas intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca i van fer tocaments a una menor. Dins l'edifici van robar, a més, alguns objectes abans de fugir. I la plantilla de la policia local de la Palafrugell ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. El consistori afirma que manté obertes les converses per intentar arribar a un acord. I l'Ajuntament de Cadaqués crearà 655 places de zona blava i verda per combatre els problemes d'aparcament crònic que pateix el municipi. La mesura es posarà en marxa passat l'estiu i suposarà que pràcticament la totalitat de l'aparcament que hi ha a la via pública passi a ser de pagament.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
0: La ràdio que ens uneix.
5: Ya conmigo.
6: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I sí, com ho hemos cambiado amb el pas del temps i amb el pas dels anys. Presuntos implicados, com ho hemos

0: 107.3 FM.
1: Aquesta és la història interminable. Never Ending Story, una de les històries musicals de Limmel i amb una versió una miqueta diferent. És un mix. És el Rusty Mix.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant 107.3

0: el Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

número 1 i al costat també de First Time Ever i So You Face. Com grans èxits al llarg de tota la seva trajectòria musical. És en Roberta Flack amb Kill Me Softly with His Song. Així també hem volgut que fos protagonista de la nostra sintonia.

t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

I diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
1: Aquestes balades inoblidables amb formacions com aquesta de Foreigner, un grup de rock format a Nova York al 76. I want to know what love is. Vull saber què és l'amor.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 de Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica el Tribunal Suprem. A més, una providència alertant que el procés, diu, podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El procés ha superat el 1 milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en procés de regularització, més del triple de les que tenia localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig el consistori també ha emès 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període l'any passat. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil.
2: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
1: Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado poder sortir de l'estat espanyol en dos viatges concrets. D'una banda, per viatjar a la cimera de l'OTAN a Turquia i de l'altra, la graduació de la seva filla a Londres. El jutge li va retirar el passaport la setmana passada en el marc de la causa que té oberta contra ella en l'inici de la fase del judici oral per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació, diu, de cabals públics. I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals. Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se en familiars de les menors els van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars. I un home de 83 anys ha mort aquest migdia a la platja de Llevant de Salou, segons ha avançat el diari de Tarragona. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua i tot i que se l'ha intentat reanimar, no ha estat possible salvar-li la vida. I la Seu d'Urgell torna a convertir-se aquesta setmana en un punt de trobada pels aficionats als populars clics de Playmobil amb la recuperació de la fira dedicada a aquestes figures que feia uns 6 anys que s'havia deixat de celebrar. La primera edició del Pirineu Clic es podrà visitar fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

diversió i entreteniment al 107.3 FM. Si vols estar al dia, consulta la web del nostre ajuntament, vilafant.cat.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar,

0: les 10 de la nit, espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
2: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a IMA94 Motor, a Girona i Figueres.
3: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
4: Ràdio Vilafant 107.3.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Amb un estil molt peculiar, recordem una de les cançons d'Enya, aquest Only Time. Cantant i compositora irlandesa.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.
5: Aqua Brava.
4: Tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
6: La Cobra, l'Anaconda, l'Octospeed, el Black Horn.
4: L'Aquacham per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropica Island per compartir. El riu tranquil.
6: Viu un dia inoblidable a Aqua Brava.
4: Un oasi de diversió.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
10: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
11: Ràdio Vilafant.
12: Recorda que també ens pots seguir a través de les xarxes socials Instagram, Facebook i X.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Al final del procés de regularització de migrants ha coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta, una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros, segons dades de l'executiu. Sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. A més, destina prop de 30 milions d'euros als programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials. Escoltem Pedro Sánchez, el president del govern.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, a confesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: Diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui aspira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
3: Les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones amb situació de sense llar i per tant doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró, és a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: I l'Ajuntament de Tàrrega ha tancat aquest dimarts les piscines municipals per la presència d'excrements humans a l'aigua. L'incident registrat a la piscina gran obliga al tancament provisional de les instal·lacions fins dimecres, un cop s'enllesteixin les tasques de neteja i desinfecció que preveu el protocol. El consistori tarragui ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat per evitar aquests fets que suposen un risc per la salut pública i, a més, tenint en compte que aquests dies fa molta calor i suposen un bon refugi climàtic. I a Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de Guala després d'un apropament de posicions a l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en fabricació de taps d'ampolles manté l'ERO que afecta 82 dels 87 treballadors. I les nits de jazz a Platja d'Aro han presentat la 29a edició, que començarà aquest 3 de juliol. Es podrà gaudir durant cada divendres de juliol i també a l'agost de 9 concerts d'artistes locals, nacionals i internacionals.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
6: Hi ha cotxes que et porten. I després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paissó Yamaha.
7: Des de 29.500 euros i amb 8 anys de garantia. Vine a descobrir-lo a M94 Motor, a Girona i Figueres.
8: Ruta 66.
9: Benvinguts a la Ruta 66, un espai radiofònic de rock que fem possible en Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu posant la veu. Avui us portem un programa monogràfic dedicat a una de les veus més importants de la història del rock. I en aquest cas, del hard rock i metal. Parlem del nord-americà Ronnie James Dio. Tot i que va passar per unes quantes bandes, entre elles Elf, el seu èxit va arribar l'any 75 gràcies a Ritchie Blackmore amb la banda Rainbow.

Man on the Silver Mountain de l'any 75 va ser el primer gran hit dels Rainbow, la banda liderada per Ritchie Blackmore, després d'abandonar els Deep Purple. I per la veu va fixar Ronnie James Dio. Amb els Rainbow van registrar 3 àlbums d'estudi i un en directe. Per desavinences amb el líder, l'any 78 van registrar l'últim disc, Long Live Rock and Roll, i aquesta és la peça que li dona títol.

Aprofitant la sortida d'Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio va entrar a formar part dels Black Sabbath. Amb ells també van registrar un directe i tres àlbums d'estudi. El primer, Heaven and Hell, de l'any 1980, inclou la cançó que acabem d'escoltar, Children of the Sea. Potser aquest va ser el treball més destacat de tots. Vinga, anem a escoltar la cançó que dona títol al disc.

Holy Diver. Per fi va arribar el moment de Ronnie James Dio com a líder solitari amb la seva pròpia banda. Dio, l'any 1983, debutava amb un clàssic d'aquest gènere, Holy Diver, amb una mítica caràtula del disc. El gran vocalista i compositor, perquè sempre s'encarregava de les lletres que cantava, va aprofitar el primer disc per incloure grans himnes del gènere, com aquest Rainbow in the Dark.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast a la plataforma multimèdia de ràdio i televisió local de la xarxa de telecomunicacions. I també per iVoox.

Mystery, una altra de les composicions destacades de Ronnie James Dio, el protagonista del programa monogràfic d'avui. Aquesta pertany al segon disc dels Dio, The Last in Line, del 84, amb Vivian Campbell, ara guitarrista dels Def Leppard. Continuem amb el repàs de la seva discografia. 1985, Sacred Heart, el tercer àlbum de la banda. Inclou hits com Rock and Roll Children i la gran Hungry for Heaven.

En directe en un concert enregistrat l'any 2002 a Nova York, on Ronnie James Dio i la seva banda van repassar els seus èxits, com aquesta Weird Rock de l'any 1984. Anem per una segona interpretació en directe de les seves composicions més destacables, original del 86, King of Rock and Roll.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el repàs a la discografia de Ronnie James Dio. Hem escoltat cançons amb bandes com Rainbow, Black Sabbath i la seva pròpia, Dio, amb la que va enregistrar 10 àlbums. Després, l'any 2006, es va unir a Heaven and Hell, amb altres músics que van formar part dels Black Sabbath. D'aquesta última gravació destaquem la cançó Heaven and Hell, que dona nom a la banda. Ronnie James Dio només va poder enregistrar un únic àlbum amb ells, The Devil You Know, de l'any 2009. Un any després moria com a conseqüència d'un càncer. Amb el seu últim disc, tanquem la paradeta de la Ruta 66 d'avui, dedicada al també conegut com la veu del metal, Ronnie James Dio. Gràcies per escoltar el programa d'avui. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu de Santos. Siau!

0: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal. Projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial. Cantada d'havaneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Aquestes són les primeres notes musicals del Boys Don't Cry, una de les cançons més exitoses d'aquesta formació d'Anglaterra del 1976, que en un principi es va dir Easy Cure i més endavant The Cure. Els nois no ploren, Boys Don't Cry.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea. Jordi Fortià.
2: Precisament avui el govern ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. L'ha presentat el president Pedro Sánchez.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel cas del retard en la vacunació de la Covid de policies nacionals i guàrdies civils.
2: El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació.
0: Els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare declaren davant el jutge que el van veure bloquejat i en estat de xoc.
2: Tots dos han declarat avui com a testimonis juntament amb la terapeuta de la família i la vídua de la víctima, Isaac Andic.
0: Televisió de Martorell.
4: Han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda.
0: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona.
2: 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme.
0: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
6: Un tour una mica lligat que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
0: I en esport, Joel Gomis, avui la Lliga F, la Lliga Femenina ha presentat un acord històric amb Pau Gasol com a principal actor.
7: Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part de Gasol 16 Ventures, el vehicle de negoci de l'exbasquetbolista català. Amb aquesta xifra es vol impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha tornat a ser una jornada molt calorosa i, de fet, a hores d'ara encara hi ha valors a les comarques de Ponent, també de l'Ebre, que passen dels 34 a 35 graus. Arran de mar també ens hem atensat aquests 35 graus en alguns casos. Hi ha algunes nuvolades que acabaran deixant alguna gotellada poc important. Al voltant d'Osona, del Mollanès, també el Ripollès, la Garrotxa o cap a la Selva, al igual que al voltant del Montseny. Pel que fa al dimecres, despertarem amb tramuntana cremadora a l'Empordà, un ambient molt càlid en aquella banda, també arran de mar. Costarà molt dormir, amb temperatures per sobre dels 25 graus. I tindrem alguns núvols matinals poc importants a l'àrea metropolitana. Durant la tarda, algun ruixadet una altra vegada poc important a la capçalera del Fluvià, sobretot, també del Ter, i una temperatura que no té ganes de fluixar gaire. Per tant, una sensació de xafogor evident i una calor molt intensa a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lleida. Doncs en aquests moments hem de parlar de l'AP7, que està tallada a Sant Celoni, en sentit a Girona. Aquí han topat, s'ha produït un accident, un camió i tres turismes. Un dels turismes està bolcat i els bombers estan procedint a una excarceració mecànica, és a dir, a poder intentar que una de les persones atrapades pugui sortir. Això està creant fins a 7 quilòmetres de congestió, és a dir, tenim ja molts problemes en sentit a Girona, que és on s'ha produït l'accident, i per tant els vehicles també s'aturen a Cerdanyola i a Parets, a sentit Girona. Per tant, a pesar que es complica, sobretot en sentit nord. En sentit sud, cap a Barcelona, va a Barberà retencions, com a la D30, al seu lateral, a la C58 i la C33 per entrar de Montcada cap a Trinitat. I en el cas dels accessos sud, a mencionar especialment els problemes que hi ha a la B23 per accedir a la Diagonal des d'Esplugues, també el seu enllaç del Papiol en sentit nord, i també aturades a la C32. Per tant, demanar-vos cautela. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea.
4: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. El Suprem ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte de migració i asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fons del govern espanyol, però, han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta.
4: Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix en el mercat laboral i la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys.
0: Jordi Casino.
5: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: El govern de la Generalitat defensa també que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal.
7: A Catalunya la previsió era que regularitzessin entre 120.000 i 150.000 persones, però la xifra s'ha superat segons la consellera i portaveu del govern Sílvia Paneque, que tampoc no l'ha detallada. Paneque s'ha mostrat convençuda que el procés s'ha fet bé i que, per tant, els dubtes del Suprem no aniran enlloc.
8: Quedarà acreditat aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
7: El govern ampliarà les places de cursos de català i dotarà de més diners al Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, per facilitar la integració social i laboral de les persones que ja han arreglat els papers.
0: I a Barcelona l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment als serveis municipals com a possibles beneficiàries. Maite Polo.
9: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
10: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
9: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea a Sants Montjuïc i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feines pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Doncs diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui ha expirat perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps.
4: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
11: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que sobretot arribat al moment tinguéssim reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final, les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i per tant doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró, és a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
0: I en aquest últim dia, per fer les sol·licituds, el Notícies en Xarxa ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Blich de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
12: Empezar de cero, estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia, aquí estoy.
13: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron lo que hice. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. En l'inici del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell.
14: El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: I avui també ha estat dia de declaracions als jutjats de Martorell per la mort del fundador de Mango, Isaac Antic. Els dos excursionistes que es van trobar l'acusat, el seu fill gran, Jonathan Antic, just després de la caiguda mortal, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat avui com a testimoni juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Antic. Televisió de Martorell.
15: Poc abans de la una del migdia ha arribat al jutjat de Martorell Estefania Nut, vídua d'Isaac Antic, per declarar davant la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, que va perdre la vida el 14 de desembre després de precipitar-se durant una excursió a les muntanyes de Montserrat. Durant la jornada també han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Antic, el seu fill, després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda. La durada de l'interrogatori fa pensar que finalment no s'hauria acollit el secret professional tal com s'havia especulat fins ara. La terapeuta no consta col·legiada d'Espanya i davant els Mossos d'Esquadra sí que es va acollir el secret professional i es va negar a declarar. La jornada s'emmarca en la investigació en què Jonathan Andic és el principal investigat. Va ser detingut el 19 de maig i va quedar en llibertat amb càrrecs després d'abonar una fiança d'1 milió d'euros.
0: I en la plana policial a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
4: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 anys i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de Guàrdia de Balaguer n'ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
4: Lluís Mendó, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
16: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
4: Mentrestant, exteriors elevat a 19, els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
0: I més mostres de solidaritat. Mollet del Vallès s'assuma a l'onada solidària amb la donació de 10.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir en les tasques d'ajuda humanitària a Veneçuela. Ràdio Mollet, tema Balear.
17: El regidor de Cooperació i Solidaritat, David Moreno, ha remarcat que es tracta d'una xifra econòmica important la que destinen a aquesta causa. Moreno ha afegit que aquesta ha estat una primera mesura i no descarten continuar ajudant el poble veneçolà.
18: Aquesta ha estat una ajuda d'emergència, però ara ha estat totes les portes obertes per continuar cooperant i sent solidaris amb Venezuela.
17: Des del consistori s'ha volgut traslladar un missatge de solidaritat a totes les víctimes del desastre, així com a la comunitat veneçolana solana que viu a la ciutat, actualment 500 persones. El Fons Català recorda que en aquest tipus d'emergències les donacions econòmiques són la via més efectiva, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a prop de les zones afectades.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més coses. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar les negociacions del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. Després de 6 mesos

0: volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
1: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant el descens del consum de vi i cava català, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
3: Concretament, es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
4: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè han de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
3: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: La consellera de Territori vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius, tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
6: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
5: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que el 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
2: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: De la mà de Flock Droner Studio, la mateixa empresa que va dibuixar la cara de Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa, es dibuixaran figures i coreografies amb referències i evocacions al món del ciclisme. El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
8: Serà un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
7: Tot plegat et farà amb 500 dispositius. El que és pròpiament el concurs tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol i l'obrirà aquest dimecres la pirotècnia Lieto Carmine d'Itàlia.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Fa unes hores s'ha presentat oficialment l'acord entre Gasol Sixteen Ventures i la Lliga F. En total, el vehicle d'inversió de Pau Gasol invertirà 55 milions d'euros per impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení. Es tracta d'un abans i un després en la Lliga.

0: Diga que amb aquesta inversió vol que els clubs siguin més forts, potenciant les estructures i els recursos humans i també les millores de les instal·lacions esportives. Beatriz Álvarez és la presidenta de la Lliga i Pau Gasol, el propietari de Gasol 16 Ventures.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y por tanto también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y por supuesto los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no? que el producto en el campo, que también.
0: Encara a la Lliga F, el Barça ha anunciat que Salma Perelluelo no ha renovat el seu vincle amb l'entitat i posa punt final a la seva etapa com a blaugrana. L'aragonès ha disputat 4 temporades, on ha guanyat 15 títols, destacant 3 Champions i 4 Lligues. Per la seva banda, l'Espanyol ja té bona part del bloc confirmat per competir el curs vinent. 6 futbolistes tenen contracte, 6 han renovat i 4 integrants del filial estaran en dinàmica del primer equip. En els pròxims dies, l'entitat blanquiblava acabarà de perfilar la plantilla. A la primera divisió masculina, el Barça ha arribat a un acord pel traspàs d'Ansu Fati al Mónaco. L'entitat catalana s'ha guardat un percentatge en cas d'una futura venda. A la segona divisió masculina, dimarts de baixes al Girona, el club blanquivermell ha anunciat els adeus de Daley Blind i d'Axel Witsel. A més, també han finalitzat les sessions de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomás Lemar. Per la seva banda, l'entitat negocia la renovació de Cristian Estuani i David López. El Sabadell ha renovat Ferran Costa fins al 2028. D'aquesta manera, l'entrenador de l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal continuarà dirigint el conjunt arlequinat. I el Lleida 1939 no competirà a la Lliga Elite i haurà d'activar el full de ruta dissenyat per iniciar el seu camí a la quarta catalana. Per davant, els del Segrià tenen un camí llarg per endavant que volen afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió. Juanjo Lecumberri és el vicepresident del Lleida 1939.
3: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de quarta catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia complerta des de cop que el Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
0: En bàsquet, el Força Lleida ha anunciat el retorn de Dani Garcia com a nou jugador pel curs vinent. El base de Mataró va jugar el tram final de la temporada 25-26 com a Bordeus, on va aterrar com a cedit de l'UCAM Múrcia. Ara ha tornat per quedar-se. Joaquín Prado és el director esportiu del club lleidatà.
4: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
0: I d'altra banda, l'Ali en bàsquet encara, el Barça fent neteja i avui mateix ha anunciat fins a 5 baixes, la de Miles Norris, Miles Cale, Juani Marcos, William Nangómez i Thomas Satoransky.
5: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
3: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
4: Festa de Sant Pere a Roses. Dimecres 1 de juliol a 6:45 de la tarda al Teatre Municipal, projecció del documental Aiguallum Lamparo sobre l'última teranyina de Roses. Divendres 3 de juliol a 11:00 PM al pàrquing del Moll Comercial, cantada de veneres i tas de suquet de peix a càrrec de la Confraria de Pescadors de Roses. A les 10:00 PM espectacle lumínic i ball amb la Monte Carlo. Festa de Sant Pere a Roses. Us hi esperem.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
6: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista de...

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net.
2: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea. Jordi Fortià.
4: Precisament avui el govern ha presentat un pla per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta, una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. L'ha presentat el president Pedro Sánchez.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio. Consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel cas del retard en la vacunació de la Covid de policies nacionals i guàrdies civils.
4: El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació.
2: I els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare declaren davant el jutge que el van veure bloquejat i en estat de xoc.
4: Tots dos han declarat avui com a testimoni juntament amb la terapeuta de la família i la vídua de la víctima, Isaac Andic.
2: Televisió de Martorell.
6: Han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda.
2: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona.
4: 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme.
2: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
8: Serà un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
2: I en esport, Joel Gomis. Avui la Lliga Femenina ha presentat un acord històric amb Pau Gasol com a principal actor.
9: Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part de Gasol 16 Ventures, el vehicle de negoci de l'exbasquetbolista català. Amb aquesta xifra es vol impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha tornat a ser una jornada molt calorosa i, de fet, a hores d'ara encara hi ha valors a les comarques de Ponent, també de l'Ebre, que passen dels 34 a 35 graus. Arran de mar també ens hem atensat aquests 35 graus en alguns casos. Hi ha algunes nuvolades que acabaran deixant alguna gotellada poc important. Al voltant d'Osona, del Mollanès, també el Ripollès, la Garrotxa o cap a la Selva, al igual que al voltant del Montseny. Pel que fa al dimecres, despertarem amb tramuntana cremadora a l'Empordà, un ambient molt càlid en aquella banda, també arran de mar. Costarà molt dormir, amb temperatures per sobre dels 25 graus. I tindrem alguns núvols matinals poc importants a l'àrea metropolitana. Durant la tarda, algun ruixadet una altra vegada poc important a la capçalera del Fluvià, sobretot, també del Ter, i una temperatura que no té ganes de fluixar gaire. Per tant, una sensació de xafogor evident i una calor molt intensa a gran part del país. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs seguim parlant de molts problemes. A la P7 a Sant Celoni, en sentit a Girona, la via ha estat tallada força estona per un accident entre un camió i tres turismes. Un d'ells ha quedat bolcat i els bombers han hagut de trebar-se per poder excarçarà aquesta persona atrapada amb un dels vehicles. Disculpeu. En aquests moments ja s'ha obert un carril i hi ha 10 quilòmetres de cua arribant aquesta retenció fins a Vallcordina. En aquesta P7 també hi ha aturades a la zona de Barberà, en sentit Tarragona, com el seu lateral, la B30. Aturades, en aquest cas, també problemes a la C33 i la C58 amb 3 quilòmetres d'entrada cap al nus de la Trinitat i rondes. I també força retencions en aquestes rondes, especialment la ronda de Litoral en sentit Trinitat. Això és tot. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Acaba el procés de regularització de migrants amb el doble de sol·licituds previstes i amb polèmica per l'avís del Tribunal Suprem sobre el possible conflicte amb la normativa europea.
4: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000. El Suprem ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte de migració i asil que estableix que l'arribada d'immigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fons del govern espanyol, però, han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: Doncs l'anunci del Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta.
4: Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i la convivència. El pressupost pel primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense immigració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys.
0: Jordi Casino.
5: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en el sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: I el govern de la Generalitat defensa també que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Mont Carvajal.
7: A Catalunya la previsió era que regularitzessin entre 120.000 i 150.000 persones, però la xifra s'ha superat segons la consellera i portaveu del govern Sílvia Paneque, que tampoc no l'ha detallada. Paneque s'ha mostrat convençuda que el procés s'ha fet bé i que, per tant, els dubtes del Suprem no aniran enlloc.
8: Quedarà acreditat aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
7: El govern ampliarà les places de cursos de català i dotarà de més diners al Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, per facilitar la integració social i laboral de les persones que ja han arreglat els papers.
0: I a Barcelona l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment als serveis municipals com a possibles beneficiàries. Maite Poló.
9: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
10: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
9: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea a Sants Montjuïc i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feines pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Doncs en aquest últim dia, per fer les sol·licituds, el Notícies en Xarxa ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Blich de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
11: Empezar de cero, estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia, aquí estoy.
12: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
13: Notícies en Xarxa, edició vespre.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. A l'inici del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell.
14: El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials al Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: I avui ha estat dia de declaracions també als jutjats de Martorell per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar l'acusat, el seu fill gran, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat avui com a testimonis juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Televisió de Martorell.
15: Poc abans de la 1 del migdia ha arribat al jutjat de Martorell Estefania Nut, vídua d'Isaac Andic, per declarar davant la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, que va perdre la vida el 14 de desembre després de precipitar-se durant una excursió a les muntanyes de Montserrat. Durant la jornada també han declarat els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic, el seu fill, després de l'accident. Han assegurat que el van trobar bloquejat i en estat de xoc i han explicat que ja parlava amb el 112 quan van arribar. Tots dos han coincidit que el camí no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda. caiguda. Després ha estat el torn de la terapeuta familiar. La seva declaració s'ha allargat durant prop de 3 hores i ha abandonat els jutjats cap a 2:15 de la tarda. La durada de l'interrogatori fa pensar que finalment no s'hauria acollit el secret professional tal com s'havia especulat fins ara. La terapeuta no consta col·legiada a Espanya i davant els Mossos d'Esquadra sí que es va acollir el secret professional i es va negar a declarar. La jornada s'emmarca en la investigació en què Jonathan Andic és el principal investigat. Va ser detingut el 19 de maig i va quedar en llibertat amb càrrecs després d'abonar una fiança d'€1 milió.
0: I en la plana policial, a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
4: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 anys i en adonar-se'n familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir. El jutjat de la Guàrdia de Balaguer n'ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: En la plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
4: Lluís Mendó, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments a les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
16: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
4: Mentrestant, exteriors, elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara, hi ha 131 desapareguts.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau laboral, Alstom, la plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
17: El regidor de Cooperació.
18: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. Després de 6 mesos de negociacions per renovar el conveni col·lectiu de la planta, continuen les posicions molt allunyades. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
19: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
18: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8 de 7:45 del matí a 14:45 del migdia i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
0: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la barema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant el descens del consum de vi i cava català que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
20: Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
21: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que si el té no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra, és l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
20: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
0: La Conselleria de Territori vol que d'aquí 2040 hi hagi cadències de trens de 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. També s'ha proposat escurçar els temps dels trajectes per fer-los més competitius, tot plegat amb un objectiu, 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040. Marc Dalmau, bona tarda.
1: Bona tarda. El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
1: El Departament de Territori s'ha proposat escurçar també els temps de viatge, tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que el 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: El Parlament tomba la llei de Junts sobre pisos turístics després de les esmenes de l'oposició.
4: El Parlament ha rebutjat la proposició de llei de Junts relativa als habitatges d'ús turístic després que hagin sortit endavant les esmenes a la totalitat registrades per Esquerra, Comuns i la CUP. Aquestes formacions, juntament amb PSC Units, han votat a favor de les esmenes, mentre que Vox s'ha abstingut. Amb aquesta decisió, el ple ha deixat sense recorregut la iniciativa de Junts que plantejava que la concessió per la llicència per destinar un habitatge a l'ús turístic quedés vinculada al plantejament urbanístic específic de cada municipi. La proposició també establia que el departament competent en matèria d'habitatge havia de proporcionar als ajuntaments els mitjans necessaris per elaborar i tramitar aquests plantejaments urbanístics en cas que no es disposessin. A més, el text preveia la retirada de la llicència turística si l'habitatge deixava de destinar-se a aquest ús o, si no, es presentava la declaració de la taxa turística durant 2 anys seguits dins els 4 anteriors al moment de la comprovació.
0: I Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral.
22: Ecologistes en Acció.
13: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En cultura, un espectacle de drons a l'entorn del Tour de França protagonitzarà la prèvia del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona. 500 dispositius, 100 més que l'any passat, dibuixaran al cel tarragoní imatges relacionades amb el ciclisme. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
23: De la mà de Flock Droner Studio, la mateixa empresa que va dibuixar la cara de Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa, es dibuixaran figures i coreografies amb referències i evocacions al món del ciclisme. El CEO de l'empresa, Fran Arnau, ha explicat a Tarragona Ràdio que serà un recorregut en bici pel cel de la ciutat.
24: Fer un tour una mica lligar el que és la sortida del Tour de França amb la visita turística d'alguna manera virtual a Tarragona i jugar amb aquests punts per mostrar espais de Tarragona, per fer una bicicleta d'alguna manera conjunta al cel.
23: Tot plegat et farà amb 500 dispositius. El que és pròpiament el concurs tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol i l'obrirà aquest dimecres la pirotècnia Lieto Carmine d'Itàlia.
0: I els carrers de Viladecans es convertiran el 3, 4 i 5 de juliol en un gran escenari per acollir el 37è Festival Internacional de Teatre i Animació al carrer. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
25: Molt bona tarda. Viladecans es prepara per convertir els seus carrers en un autèntic teatre a l'aire lliure. De divendres a diumenge, la ciutat celebra la 37a edició del Festival Internacional al carrer i enguany ho fa amb una gran aposta, el retorn dels espectacles de mitjà i gran format. Quasi una trentena de companyies locals, estatals i internacionals ompliran 10 espais del municipi amb circ, dansa, humor i rutes itinerants. Una edició que, a més, viurà un tancament especial diumenge amb el pas del Tour de França, un fet que tenyeix de groc el cartell i amb activitats que giraran entorn al ciclisme. Xavier Campón, director de Festival al Carrer, explica com aquest esdeveniment és un gran aparador de les arts escèniques i que està pensat per a tots els públics.
3: Hi haurà espectacles per tots els gustos, per tota la família, circ, teatre de carrer, dansa, clown, itinerants, una mica perquè la gent pugui accedir al carrer i disfrutar de la cultura i que la cultura que sigui accessible per tothom i per tots els públics.
25: Entre els plats forts d'aquests tres dies destaquen Quimera, de la companyia La Fam, o l'espectacle Babel, de Xarxa Teatre.
13: Notícies en Xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Fa unes hores s'ha presentat oficialment l'acord entre Gasol 16 Ventures i la Lliga F. En total, el vehicle d'inversió de Pau Gasol destinarà 55 milions d'euros per impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení. Beatriz Álvarez és la presidenta de la Lliga i Pau Gasol, el propietari de Gasol 16 Ventures.
6: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
7: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no? que el producto en el campo, que también.
5: Encara la Lliga F, el Barça ha anunciat que Salma Parayuelo no ha renovat el seu vincle amb l'entitat i posa punt final a la seva etapa com a blaugrana. L'aragonès ha disputat 4 temporades amb el Barça, on ha guanyat 15 títols, destacant 3 Champions i 4 Lligues. Per la seva banda, l'Espanyol ja té bona part del bloc confirmat per competir al curs vinent. 6 futbolistes tenen contracte, 6 han renovat i 4 integrants del filial estaran en dinàmica del primer equip. A la primera divisió masculina, el Barça ha arribat a un acord pel traspàs d'Ansu Fati al Mónaco. L'entitat catalana s'ha guardat un percentatge en cas de futura venda. El Lleida 1939 no competirà a la Lliga Elite i haurà d'activar el full de ruta dissenyat per iniciar el seu camí a la quarta catalana. Per davant, els del Segrià tenen un camí llarg per endavant que volen afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió. Juanjo Lecumberri és el vicepresident del Lleida 1939.
8: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de quarta catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia complerta des de cop que el Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
5: En bàsquet, el Força Lleida ha anunciat el retorn de Dani Garcia com a nou jugador pel curs vinent. El base de Mataró va jugar el tram final de la temporada 25-26 com a Bordeus, on va aterrar com a cedit de l'UCAM Múrcia. D'altra banda, el Barça ha fet neteja i ha anunciat fins a 5 baixes, la de l'aler pivot nord-americà Miles Norris, Miles Cale, aler també nord-americà, la del base argentí Juani Marcos, la del pivot espanyol Willy Hernán Gómez i també la del base txec Tomas Satoransky. 5 jugadors, l'Ali, que marxen després d'una temporada sense títols a Can Barça.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
13: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Si vostè la compra bé, ha d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 30 de juny tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. 107.3 FM.

0: is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Today we are on fire. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. El foc purificador inspira aquesta sessió de moments incombustibles. I comencem amb el foc amistós de Lee Scratch Perry and Mouse on Mars. El surrealisme que inspira Dalí amb el grup alemany fusionant el reggae i l'electrònica experimental. L'àlbum pòstum de Lee Scratch Perry, Special No Problem.

Friendly Fires. Section 25. La banda anglesa formada a Blackpool des de 1980. Aquí tenim el seu debut, Always Now, un moment incombustible etern des de Factory Records, produït per l'enigmàtic Martin Hannett. I ara, seguidament, continuem amb el Brian Eno, Babies on Fire, des de l'àlbum Lleig, aquests calents, calents, calents i calents. Here come the Warm Jets. 1974, Brian Eno.

Fire. Ens apropem al foc viu del Jimi Hendrix. Un tema de 1967. Jimi Hendrix Experience. Continuem amb el rock psicodèlic dels Doors, també de 1967. Light My Fire.

Fire, Fire Engine. Els bombers ens arriben amb els 13th Floor Elevators, més sons psicodèlics connectats al foc. Des del seu debut editat en 1966, són els ascensors. De 13 pisos, arribem ja pràcticament més enllà a Austràlia amb Nick Cave and the Bad Seeds, I'm on Fire. Ens anem passions des de l'àlbum Nocturama del 2003.

Fire Burns. Un foc crema dins nostre quan escoltem els Church des de les Antípodes d'Austràlia, el tema extret de l'àlbum Blurred Crusade, una cruella borrosa, creuada, vull dir, editat el 1982. Continuem. Abans, el 1979, els Cure van editar aquest Fire in Cairo, un moment incombustible de l'àlbum Three Imaginary Boys, The Cure.

Dig for Fire, excavem a fons en busca del foc etern amb els Pixies des de l'àlbum Bossa Nova, editat el 1990. I aquí tenim la perruquera encesa, com l'Anna Riera, una psicoanalista del Morrissey. Després de desbandar els Smiths, formava part, en aquest cas, amb el single a la cara B de Suede Head. Morrissey, 1988, Hairdresser on Fire.

On Fire. Seguim encesos amb la passió de la Marianne Faithfull des de l'àlbum Kissing Time, temps de petons, temps d'abraçades, al 2002. I a vegades també ens hem d'amagar. Ens amaguem les nostres passions. El Hide Your Fires és el tema d'Arab Strap des de l'àlbum I'm Totally Fine With I Don't Give a Fuck Anymore. Totalment d'acord, a vegades ignorem la realitat, mostrem la nostra indiferència. Sonar Arab Strap 2024.

Walking Fire, caminem pel foc fins al final amb els Dubs, els coloms de Manchester, volant per la connexió eclèctica amb aquest tema del disc Some Cities, algunes ciutats del 2005. I ja seguidament trobem les cendres al foc del crooner de Sheffield conduint l'amor autèntic amb l'àlbum True Love Cutters del 2005 fins ara. Ashes on the Fire, Richard Hawley.

Set the House on Fire. El vocalista The Only Ones, el Peter Parrott, va calar foc a casa seva el 2024 i aquest és el tema inclòs a l'àlbum The Cleansing, La Neteja. I arribem cap al final d'aquesta connexió, jugant amb el foc. És perillós, tan perillós com jugar amb els sentiments dels Rolling Stones. Moment incombustible de la cara B del single The Last Time, l'última vegada de 1965.

Unforgettable Fire, el foc inoblidable dels U2, produït per el Brian Eno i el Daniel Lanois. Des del seu quart disc editat en 1984, fins aquí podem arribar. Us desitgem bona nit i bona sort. Be good. This is a forest fire. Ens acomiadem amb el Lloyd Cole.

0: família, molt bona fiesteros i fiesteres. Benvinguts al meu festival de música de ball. Llàgers del 8 de mig a Tenza.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky. I a partir de ballaràs 2 hores amb la millor música de ball. Les millors sessions, la millor festa. Viu la millor festa en aquest estiu. Soc DJ Flecky, l'aliem aquí en el Rueda Mills a Denza. Som-hi!
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Atenció, Charlie 1, aquí sí que hay fiesta.

Right i Anita Addison, To Unlimited, amb aquest clàssic de Led Zeppelin. Des que l'any 2003 van treure una edició especial dels seus grans èxits en versió Trance i Hard Trance. Aquí tens aquest clàssic de Led Zeppelin, versió Trance Remix. Arrenquem així de bé el programa d'avui i prepara perquè arriben propostes espectaculars. Clàssics amb so actual. Com aquesta de La Bush, el seu gran Be My Lover, Remix 2026.

formació La Push, Be My Lover. Heu escoltat aquesta creació actual, Remix 2026. I és que avui, en aquesta primera part, et punxaré clàssics dels 90 en versió actual. Sí, família, això és el Rui de Mitja Àngel. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Gràcies per confiar en nosaltres, per ballar la nostra música. I ballem aquest clàssic de Usura, Open Your Mind, Remix 2026.

0: perquè vagis. Perquè li és un bon festival a qualsevol moment del dia.
1: DJ Flecky te pincha los mejores temas en música de baile.
0: Bring the bass up to the top. 666, sonata clàssic, Super Duper Fly. Remix 2026. Super Duper Fly.

Edition, amb aquesta versió Monster Cover Mix Remix 2026. És que ho estem repassant, clàssics dels 90 en versió actual, que sona molt i molt bé. Vinga, un altre més i després connexió. Aquí tens a Ice MC.

0: La pròxima! Domingues, som i família, Festival dels Grans en aquí en el Ruïda, mitjanetja. Anem a pujar en les revolucions amb una mica de màquina.
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam, truco, truco.
0: Aquest és el ritme, remember, i màquina actual, el Rhythm is a Danger, amb DJ Flecky i tot l'equip de DJs. Cada setmana, un festival.

0: Facebook. I també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer.
1: Quiero ser maquinero.

Pista amb mi, que la festa no s'atura. Més canya, més màquina. Un gran clàssic. Ebony. CJ Rolo. Jim Steinman. The Pitchfork. Holding on for the hero. Bona cantadeta, bona maquineta. Va per vosaltres, maquineros i maquineres. Sal italiar-la, que estem de festa. Això és el ruïda, mitjanets de família.

tant ens agrada. Compartim amb tu una bona festa. Gràcies per ser-hi a través de la FM, des de les web i també descarregant el nostre podcast a través de iVox. Vinga, un altre clàssic. Viatger cap al 98, DJ El Brujo amb Maquiavèlic, amb aquest gran clàssic, La danza más feliz.

Pugem el BPM, pugem la canya. Two Unlimited. Let me control your body. Amb aquesta versió hardstyle. Canya de la bona.

aquesta versió actual, aquesta versió hardstyle. Com m'agrada punxar-te, com m'agrada fer-te ballar amb aquestes creacions espectaculars, aquestes peces actuals. Grans clàssics, molt potents.

com són aquestes novetats. Ricardo Moreno, Potato, Dark Travel, Race Paradise. Novetat aquí en el Rhythm is a Denza. Vinga, més canya, recta final. Dimitri Vegas i Like Mike.

Marlo, All Star, DJ Tony, Machina Time. Som-hi, família, recta final, últims temes. Aprofita amb aquests sons potents per acabar de liar-la. Rolex on my wrist, time I never wish. Mica de so hard.

família, tanquem la festa amb aquesta bona peça, un gran clàssic. Estiam System, Fit Sigrid, amb el clàssic Barraca Destroy, amb aquest so més hard. So actual.

Sí, Barraca Destroy, amb aquest so actual 2026. S'acaba el temps, tornem la setmana que ve. Moltes gràcies, família. Passades i petonets, el DJ Plecky. La setmana que ve, mateix dia, mateixa hora, l'Alien, t'ho prometo. Gràcies, gràcies, família. Adeu!

0: per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta edició, a la primera mitja hora, escoltarem grans èxits dels 70s, 80s i 90s. I la segona part, escoltarem una sessió d'un DJ, però no pas d'un DJ de Barcelona, de Madrid. Escoltarem una sessió d'un DJ que ens arriba des de Lima, Perú. Estem parlant de DJ JJ. I avui comencem Hot Dance 80 amb la música de

benvinguts, benvingudes a Hot Dance 80. El programa Dance de dècades anteriors, en el que et punxem cares A, cares B, i si fa falta cares C, les buscarem i us les punxarem al vostre programa. Hem començat amb Amanda Lear i el Follow Me. I ara és aquesta una cançó de Harry Nilsson que ens versionaven els Elastic Band. Everybody's Talking. Vinga, va, som-hi, anem a ballar.

0: I seguim punxant i escoltant més música a Hot Dance 80. Everybody's talking at me. El tercer a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és Brian and Aiden. I això és el Celebration Tonight.
1: Yeah!

Hi ha cançons que les escoltem molt, altres cançons que no s'escolten gaire, però que quan les recordes, quan les sents, dius, caram! Brian and Aidan i el Celebration Tonight. I en aquesta ocasió ens arriba en Jordi Covino, més conegut artísticament per David Lyme i el seu Bambina.

I és que el nostre país es feia música que va triomfar arreu d'Europa. Estem al segle XXI i encara es pot escoltar. A més, hi ha intèrprets d'aquella època que encara fan coses avui en dia. El dia d'aquests farem un especial Sabadell Sound.

0: cada setmana a Hot Dance 80 amb Josep Maria Jurado.
1: Sueño latino.

La música de Sueño Latino ens acompanya a Hot Dance 80. Anem a escoltar el Megamico, un treball que va fer en Mike Platinas i que sona així de bé.

Estem a punt d'arribar al meridià de Hot Dance 80 i avui la darrera mitja hora el dedicarem a la sessió loca de DJ JJ des de Lima, Perú.

Recordo, Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i dirigint, editant i presentant

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
1: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
2: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
0: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades.